0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
3: Let's start playing covers.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

You know you

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El gelís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Bugiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Bugiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Bugiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Bugiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Bugiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Bugiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica Ràdio.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón. Tienes que brillar. Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també. Un, dos, tres.
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrera, equip, va. Poquito menos ya, ya arriba, bien.

0: Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
3: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
4: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
5: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
6: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
10: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
11: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
12: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
13: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

racons del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: una sorra i al mar. Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit, amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
4: Miro la meva bola.
3: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà.
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no ho puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que té.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
2: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
5: i
4: a la
5: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: A lo largo de mi vida he escuchado muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
8: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea. He

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Claudia, un, dos, tres, y ahí son todos.

0: fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Comencem ja? Bé, no sé, seria algun plan. La...

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Ràdio Sant Quirze. Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda. La Biblioteca Mercè Rellats ha obert les inscripcions a Mussols de Paper, un nou club de lectura pensat per a infants de 9 a 11 anys amb ganes de descobrir històries i compartir-les amb altres lectors i lectores. Mussols de Paper neix amb ganes de convertir cada lectura en una experiència compartida i a cada sessió es llegirà una història diferent i a partir d'ella es proposarà jugar, investigar, resoldre enigmes, crear, conversar i compartir tot allò que hagi sorprès, fet riure o deixat amb la boca oberta. El nou club de lectura tindrà lloc un dimarts al mes, de 2:45 de la tarda a 6:45, i serà conduït per Isaac Barrachina, director de la biblioteca. L'activitat és gratuïta, però amb places limitades, i us podeu inscriure a aquest club de lectura a l'enllaç publicat a santquirzevallès.cat. La Biblioteca Mercè Rellats acollirà aquest dimecres 16 de setembre la conferència performada com La Gasela Bass, a càrrec del grup Lleona. Blanca Lamar i Maria Callís protagonitzen aquesta proposta que explora la vivència de la feminitat i la creació en la poesia de Clementina Arderiu i la posa en diàleg amb altres autors catalans de la seva època com Víctor Català i Maria Antònia Salvà. L'activitat combina paraula, música i elements visuals per apropar al públic l'univers poètic d'Arderiu des d'una perspectiva contemporània. A partir del vers com La Gasela Bass vora el mirall de l'aigua, l'espectacle aborda qüestions com la superfície del vers, la casuística, els problemes i les esperances de ser dona i creadora. Una proposta escènica que convida a redescobrir la poesia de Clementina Arderiu i a reflexionar sobre la veu de les dones en la literatura i la creació. L'activitat és gratuïta i començarà a 6:45 de la tarda. La Societat Coral Il·lustració Artística organitza aquest proper dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda el concert de Catalunya Coral. Aquest esdeveniment comptarà amb les actuacions del Cor de Cambra d'Arenys, el Gínjol de Maçanet de la Selva i de la mateixa Societat Coral Il·lustració Artística. L'assistència és gratuïta però amb reserva prèvia de localitats, que la podeu fer a entrades.santquirzevallès.cat. Aquest concert està marcat en la celebració del 125è aniversari de la Societat Coral Il·lustració Artística. El grup d'investigació i història de Sant Quirze del Vallès organitza una nova edició del Sopar entre Vinyes, una proposta que combina música i gastronomia als exteriors de la Masia Can Barra. L'acte tindrà lloc aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 8 del vespre, i comptarà amb el concert del grup de Comets and the Boomer Horns. Hi haurà també servei de restauració i begudes durant l'activitat. I aquest diumenge 20 de setembre tindrà lloc l'inici de la nova temporada de la Mostra de Teatre Amateur de Sant Quirze, la Mostra TASC. En aquest acte, que començarà a 6:45 de la tarda a la sala Josep Brossa de la Patronal, les entitats organitzadores, 11 al Teatre i l'Espai d'Arts Escèniques, donaran a conèixer les 7 obres escollides d'aquesta setena mostra. I a continuació, els assistents podran gaudir de Plaer culpable, obra de Laura Díaz Quintanilla, que ha estat a la cartellera de Barcelona recentment, però les entrades per assistir a aquest acte estan exaurides.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb sol i calor, amb unes temperatures al voltant dels 30 graus. Per a demà es preveu que continuem amb sol i calor, tot i que els termòmetres no s'enfilaran tant com avui. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació, consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
0: Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
4: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
5: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la nota. Amb els amics de la música.
2: Hola, molt bona tarda. Us parla José Uriller dels Amics de la Música després d'aquest estiu de quatre onades de calor i de la Festa Major. I ara encetem la nova temporada de Ràdio Sant Quirze en aquest programa de músiques del món que avui he dedicat a la música dels Balcans. Per si algú no acaba de situar geogràficament aquesta terra de músiques tan diverses i diferents a la música occidental, us recordo que els Balcans estan enmig del nostre mar Mediterrani, entre Itàlia i Grècia, i entre els mars denominats Mar Adriàtic i Mar Jònica, que els separa. Per altre costat, les muntanyes o serralades denominades balcàniques, més o menys, en l'actual Bulgària, donen als mars Negre i el mar Egeu, tocant a l'actual Turquia. Crec que amb això ja estem una mica situats, oi? He de reconèixer que per mi ha sigut tot un repte preparar aquest programa especial de músiques tan diferents, no llunyanes, però sí molt diferents a la música nostra que tant coneixem i que tan bé ens sona a les nostres orelles. De totes maneres, espero que us agradi i us sorprengui gratament el programa d'avui. I ara, donant la nota, us dic que molt sovint aquesta música balcànica també se la coneix com la música dels gitanos, i a vegades amb un to de desprestigi o menyspreu que molta gent té interioritzada sobre el poble i o la ètnia gitana. Bé, com aquest és sobretot un programa musical, després de donar-li moltes voltes a quin tema o cançó puc usar en primer lloc, que s'ho prengui i us cridi l'atenció per continuar escoltant, aquí teniu a la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra en la cançó titulada Lule Lule. Escolteu-la amb atenció. No tingueu pressa. Crec que us ho prendrà molt i molt. Endavant, Miguel Ángel.

Espero que estigueu aquí escoltant bocabadats aquesta enigmàtica veu i amb un constant canvi de ritme, de lent a ràpid i de ràpid a lent, que ens ofereixen aquests set músics. Bé, la banda té el nom de Barcelona Gilsi Balkan Orchestra o l'abreviatura BGKO. I pels seus noms i cognoms es veu que alguns músics no són de Barcelona, altres sí són d'aquí. Aquí teniu els noms dels set músics dels que es composa aquesta orquestra balcànica. Sandra Sanguiao d'Espanya, a la veu. Mattia Esquirrosa d'Itàlia, a l'acordió. Ivan Kovacevic, de Sèrbia, al contrabaix. Stelios Togias, de Grècia, a la percussió. Julien Chanal, de França, a la guitarra. Oleksandra Ansora, d'Ucraïna, al violí. I, finalment, Joaquín Sánchez Gil, al clarinet. Tot i que el no els conec personalment, crec que tots ells i ella estan molt contents d'estar a Barcelona i per això passegen el seu nom per tot arreu. Varen tocar en directe al Palau de la Música Catalana el passat 25 de juliol i han estat tocant aquest estiu per mitja Europa. Donant la nota, quan no vaig poder anar a veure'ls, pot ser que convenci els amics de la música perquè vinguin a tocar a Sant Quirze. Ja us informaré, perquè veieu que les músiques del món, i en el cas concret de la música balcànica, té o ha tingut una certa acollida, fins i tot jo diria que han estat una mica de moda. Fa uns anys, a Sant Quirze, vaig tenir el privilegi d'escoltar a una xaranga pels carrers del nostre poble. Crec que en un espectacle de la Festa Major. I la veritat va agradar molt i van sorprendre a la majoria de gent que no les coneixia. Sí, he utilitzat l'article en femení perquè aquesta grup, la Balkan Paradise Orchestra, és una brass band, és a dir, una banda de metall o vent de carrer, com vulgueu dir-li, i està formada totalment per dones de la nostra terra. He de dir que varen tenir una gran acollida i seguiment per tots els carrers i estic segur de que alguns de vosaltres ho recordareu. Heu escollit un vídeo d'aquesta original formació musical d'11 dones joves i alegres tocant el tema titulat Encore en el metro de Barcelona. A veure si us sona i la recordeu. Bye.

Abans d'entrar en la, diguem-ne, trista història del poble gitano i de la també trista història de la desapareguda República Popular de Iugoslàvia, donant la nota personal, us dic que jo vaig descobrir la música balcànica a través de la pel·lícula El temps dels gitanos, del director serbi Emir Kusturica, en la impressionant música del serbo bosnio Goran Bregovic. Pot ser que molt de vosaltres no soni massa aquest nom, Goran Bregovic, però, per exemple, la Wikipedia en català ens diu que és un reconeixement

Espero que us hagi sorprès una mica i també que us hagi agradat també una mica. Eder Lessi és també el títol del CD de Goran Bregovic que recull 10 anys de treball de l'autor en la música de cinema. El poso, aquest CD personal, a la disposició per si algun oient ho vol escoltar. Hi ha 17 temes amb grans músics internacionals i dues impressionants versions de la cançó del mateix nom, Eder Lessi. Us comento també que Eder Lessi és una cançó folclòrica de la minoria gitana romaní dels Balcans i que després d'aquesta pel·lícula va tenir una difusió mundial. Eder Lessi és també un festival de primavera de la regió dels Balcans per celebrar l'arribada de la primavera. Finalment, Eder Lessi és el nom romaní de la festa sèrbia d'Urdebdan, consagrada a Sant Jordi i que l'Església Ortodoxa celebra el 6 de maig. Déu-n'hi-do de tot el que s'entera avui un servidor en internet, Wikipedia i la IA. Per acabar aquesta informació sobre la música de Goran Bregovic,

Wiki ens informa de que la seva producció musical mescla sons del folklore tradicional en rock, ritmes eslaus, otomans i bizantins, música balcànica, klezmer jueu o rembètico grec, entre altres gèneres o estils musicals. Bé, ara crec que és millor que us parli una mica de la història del poble gitano i de la seva música arreu del món. Segons el meu llibre de capçalera, em diu que fins al segle X, la raça gitana va viure confinada en la comarca del Rajasthan, en el Hindustan, és a dir, en el continent indi. Com curiositat, hi ha molta similitud entre la llengua romaní, també denominada romanó o caló, i la llengua clàssica hindú, el sànscrit, i que moltes paraules en hindi tenen la seva equivalència en caló. També, per acabar, el ball gitano és molt similar al ball denominat Kachak de la regió dels Rajasthans. Per raons històriques, que no venen al cas, els gitanos van ser expulsats de la Índia i es van establir en un principi per litoral africà des d'Aràbia i Egipte fins a arribar a la península Ibèrica. També moltes agrupacions nòmades de gitanos es van veure per el Mar del Nord, Hongria, Moldàvia i Suïssa. Al segle XV van arribar a Bolònia, a Itàlia, a les portes de París l'any 1427 i, segons compta en un document públic, el 1447, també a les portes de Barcelona. Molt aviat, la presència de grups de gitanos es van veure per tota Europa. Com que eren estrangers, els gitanos varen ser perseguits, massacrats, deportats i fins i tot esclavitzats. Segles més tard, varen ser oficialment alliberats, però gairebé sempre obligats a deixar la seva cultura i els seus costums. Segons el meu llibre, el gitano, al contrari que el jueu, no va pretendre treballar i viure amb prosperitat material. Més bé, va usar les seves habilitats per el cant i el ball simplement per guanyar els suficients per criar la seva prole. La de músic és una de les escasses professions que estan ben considerades i a la que solen dedicar-se molts d'ells. Els gitanos centroeuropeus tenen una música pròpia, comuna, tant a hongaresos com a romanesos o iugoslaus. Avui en dia, la major comunitat gitana està establerta als Balcans, en Macedònia, i la seva capital, Skopje, és la major ciutat gitana de tot el món. També hi ha moltes altres comunitats gitanes en Kosovo i en Turquia. Després de tanta xerrada, escoltarem un parell de temes musicals inspirat en la música gitana. En primer lloc, el grup de música folk hongarès titulat Musikkas, compost per tres violins, un contrabaix i una cantant.

I ara escoltarem un tema molt diferent que he descobert en YouTube. Es tracta de la Hungarian Gypsy Band. Presteu atenció, és un tema que espero us ho prengui i us agradi tant com a mi. Després us ho explico.

Heu escoltat les Sesardas de Monti. En primer lloc, les Sesardas són balls tradicionals hongaresos amb una primera part lenta i melancòlica i una segona part cada vegada més i més ràpida. Les Sesardas varen subjugar molt a grans compositors clàssics com Liszt i Brahms i també a Béla Bartók. En segon lloc, Monti es refereix al famós violinista, mandolinista, compositor i director d'orquestra italià Vittorio Monti. Bé, tornarem per un moment a Goran Bregovic i, com es diu en el meu llibre de capçalera, el seu gran èxit internacional va fer que es popularitzés la música balcànica i, en concret, la música de les agrupacions gitanes conegudes com Taraf. En Romania i Bulgària, les formacions musicals gitanes Taraf o Taksim fan un tipus de música diferent a la dels grups hongaresos. La reputació de les orquestres es basa en tocar el més ràpidament possible amb un ritme que podrien titllar de frenètic. Els ballarins dansen en cercle com la sardana i els canvis en la coreografia són molt freqüents. Res a veure en la sardana. Sense més dilacions, escoltem a l'agrupació Taraf de Haidouks, que vaig tenir ocasió de veure'ls en directe ja fa alguns anys, abans del tancament de la sala La Paloma, per reclamació dels veïns per soroll, i que després, amb molt bon criteri, va ser rehabilitada en tot el seu esplendor i sense problemes de soroll, davant Miguel Ángel.

Segons el meu llibre de capçalera, en aquesta agrupació intergeneracional, els Taraf, hi ha músics de 18 anys fins a 70 anys i mentre els joves aporten un ritme instrumental frenètic, els grans s'encarreguen de tocar i cantar els temes tradicionals. He de dir, donant la nota personal, que jo recordo que en el concert a la Paloma tan sols hi havia homes grans i no havia ninguna dona cantant, com hem escoltat en el tema anterior. Tornant al llibre, comenta que els instruments dels músics o lautaris són el violí, amb un estil molt ornamentat, el llaüt, la guitarra i l'acordió. Tot i que, modernament, el que abunden més són les xarangues i les bandes de vent, en anglès brass band, a l'estil de les fanfàrries i les orquestres de metall otomanes, que a part del clarinet incorporen la trompeta, la tuba i el saxòfon. La fanfara Giocarlia és una jaranga moldava d'èxit més recent. Aquí la teniu. Crec que no podreu seguir el seu ritme. Endavant, a tota màquina.

per descansar una mica de tant frenesí, se m'ha acudit posar ara unes veus molt més tranquil·les i que crec que si heu escoltat alguna vegada us hauran agradat i sorprès gratament. Estic parlant del misteri de les veus búlgares. I les teniu.

Heu escoltat un tema del CD titulat Heritage del 2019 d'aquesta agrupació coral que ha estat en escenaris de tot el món a gran èxit i que ara es diuen Angelite de Bulgarian Voices. Crec que aquesta agrupació coral búlgara encara no ha actuat a Barcelona. Si algun oient ho sap, li agradaria molt m'ho fer saber. Gràcies. Ara, acabant el programa, us comento primer que Bulgària actualment és un país de la Unió Europea i també que és el país més pobre de tota la Unió. Què hi farem? Algun país ha de ser el més ric i altre el més pobre. I parlant d'històries pobres i tristes, crec que he d'acabar el programa amb un resum molt breu de la Guerra dels Balcans i de com va desaparèixer la República Socialista Iugoslava del Mariscal Tito. Segons el resum de la IA, les guerres de Iugoslàvia varen ser una sèrie de conflictes bèl·liques entre 1991 i 2001 que va provocar la desintegració de la República Federal Socialista que després de la Segona Guerra Mundial va ser comandada pel Mariscal Tito. 1991, Guerra d'Eslovènia. Coneguda com la Guerra dels Deu Dies, després de declarar unilateralment la seva independència, els eslovens van derrotar els exèrcits federals iugoslau aconseguint la separació amb un cos humà relativament baix per una guerra. 1991 a 1995, Guerra de Croàcia. El govern croata, que va declarar la seva independència, es va tenir que enfrontar amb la minoria sèrbia recolzada per la capital iugoslàvia Belgrad, que no acceptava la secessió de més territoris. La guerra va acabar el 1995 en l'operació Tormenta, que restaurà el control croata i va provocar un èxode massiu de la població sèrbia. 1992-1995, Guerra de Bòsnia. Va ser el conflicte més complex i sagnant que va enfrentar a bosnians, serbis i croates. Va tenir episodis de neteja ètnica, el setge de Sarajevo, el més llarg de la història moderna i el genocidi d'Srebrenica en 1995. Va acabar amb els acords de Dayton i Bòsnia es va dividir en dues entitats autònomes. Finalment, 1998-1999, la guerra de Kosovo. Va enfrontar a l'exèrcit iugoslau de Sèrbia amb els separatistes apoyat per Albània. Va acabar amb la intervenció de l'OTAN i Kosovo es va declarar independent. He tingut que recórrer a la IA per aquest breu resum que crec que és bastant real. Ara us comento una experiència personal que, ja que vaig estar de viatge per Iugoslàvia l'any 1979 amb un recorregut de nord a sud amb un autocar d'uns 40 turistes de Barcelona. Em va sorprendre molt veure com la guia de l'autocar, que era del nord, d'Eslovènia, es queixava molt de la gent del sud, de la que deia que tenia masses fills que tenien que alimentar i cuidar des del nord. Si no recordo malament, va criticar molt a la gent de Mostar, que segons ella tenien tant fills com els gitanos i els àrabs. Això passava 10 anys abans que esclatés la Guerra dels Balcans. Respecte a la ciutat de Mostar, situat a la vora del riu Neretva, varen veure el seu famós pont vell d'un sol arc, una meravella. Aquest pont va ser reconstruït després de la seva destrucció en la Guerra de Bòsnia i actualment està declarat com Patrimoni de la Humanitat. Vaig intentar acabar el programa amb una música que pugui ser representativa d'aquesta guerra, que com totes les guerres, i especialment les guerres civils, són les més terribles de totes. Nosaltres, malauradament, sabem molt de què parlem. Després de buscar per YouTube e internet, he trobat aquesta versió de la cançó folklòrica Eder Lessi, que he posat i comentat abans en el tercer tema del programa. Ara es tracta de la versió de la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, que jo fins ara no coneixia i tot s'ha de dir, m'ha emocionat de debò. Crec que pot ser adient per finançar el programa que jo volia i curiosament ho havia comentat també amb aquesta coresta que tenim tan a prop i que ara té el nom de Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Aquí teniu aquesta cançó que ens parla del ressorgiment cada any de la primavera. Espero que us emocioni aquesta magnífica veu de la cantant Sandra Sanguiau, acompanyada per 6 grans músics. Crec que els tindrem en concert la patronal de Sant Quirze si la resta de companys de la Junta dels Amics de la Música també ho decideixen.

Us he de dir que si us agrada aquesta cançó Ederlesi, teniu en el YouTube moltes i moltes versions a vostra disposició. Ara, donant la nota, l'última del programa d'avui, us dic que totes aquestes versions estan interpretades per veus de dones. Fins ara no havia caigut en aquest detall femení que vull compartir a la ràdio. Us recomano una versió llarga, de més de 10 minuts de durada, en clau de jazz, en Marinita a la veu i al piano, acompanyada d'un baix elèctric i una percussió. També altra versió més curta, amb Maria Masotta a la veu, acompanyada d'un violinista. Com m'agrada molt aquesta cançó i tinc una mica de temps, aprofito per afegir-la al final del programa.

0: I ara sí que acomiado el programa d'avui donant les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la feina de gravar el programa, editar-lo i penjar-lo a internet en format podcast. Ho teniu a la vostra disposició sempre que vulgueu escoltar-lo de nou. Bona tarda i bona música per tothom.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.

0: Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Hasta aquí los egipcios y sus sacerdotes me contaron la historia y demostraron que habían habido 341 generaciones de hombres desde el primer rey hasta el último, el sacerdote de Hefestos. Y en esas hubo hasta tantos altos sacerdotes y reyes. Ahora bien, 300 generaciones de hombres son igual a 10.000 años, porque hay 3 generaciones de hombres cada 100 años. Y en 41 generaciones que todavía quedan, además de las 300, hay 1.340 años. De esta manera, en 11.340 años, ellos dicen que ningún dios en forma de hombre había sido rey. Tampoco hablaron de cosas tal ni antes ni después entre los que después fueron reyes de Egipto. Ahora bien, en todo este tiempo, según dijeron, el sol se había separado de su curso apropiado en 4 ocasiones y se había levantado donde ahora se pone y se había puesto donde ahora se levanta. Pero nada en Egipto se había alterado por eso, y no se había tocado el río, ni se habían tocado los frutos de la tierra, ni había habido enfermedades ni muertes.
0: Punicoma, amb Mercè Martí Aromas.
1: Punicoma, una setmana més amb tots vosaltres, amb tots vostès, aquí a Ràdio Sant Quirze, com sempre reivindicant el Punicoma que està en risc de desaparèixer. Feta la reivindicació, el text que he llegit al principi i que sembla un garbuix de números i anys és de la mà d'Herodoto, considerat el primer historiador de la història, un home que va néixer en el 484 abans de Crist, que a mi em sembla un senyor molt antic, però ell ja tenia gent més antiga que ell que podia explicar-ne la seva història, i ho va fer en 9 llibres d'històries. Què em passa avui a mi amb la història, amb els avantpassats? Doncs em passa una cosa molt curiosa, i és que a la taula avui tenim un mussol. Puc dir-te mussol, Jaume?
2: Sí,
1: és en Jaume, Barberà, el Premi Mussol 2026, que tinc l'enorme gust, plaer, il·lusió de que estigui avui amb nosaltres aquí a Ràdio Sant Quirze a l'estudi. Benvingut, Jaume.
2: Moltes gràcies.
1: I agrair-te que va ser una trucada així, eh? Entenc quina esperada i vas acceptar de seguida, així que moltes gràcies per la teva amabilitat.
2: Molt bé, molt bé.
1: Deia que Herodoto és el primer historiador, almenys així se'l considera, dins de la història oficial que coneixem tots, i ve el cas perquè tu escrius de història, o en tot cas repasses la història, o la revises. Veurem com i per què. Però va haver un temps que tu no feies aquestes coses.
2: No,
1: què feies?
2: Jo sempre explico que sóc del metall, reciclat a lletres. Jo als 14 anys a treballar, als vespres a escola, i el que es havia de fer doncs era estudiar un ofici. O sigui, tot bé perquè els meus pares es van separar que jo tenia uns anys. El meu germà, 14, i la meva germana, 3. El meu pare no estava en condicions de pujar-nos. Jo va fer mi mare, d'una noia, 40 anys, amb 3 fills, separada, ens van acollir els avis, i on hi he pogut estudiar. Però un veí li deia, Roseta, tu li podràs pagar una carrera al Jaume? I mi mare deia, no, doncs ja es crea un ofici. Per tant, als 14 anys ja treballa, a l'escola. I llavors vaig anar fent, vaig arribar...
1: De quins anys parlem? Quins anys ens
2: estem? Jo vaig néixer el 1950, per tant en tenia 14 en 1964. Però en 1964 era aquella època en què a un nen li deies, què vols ser quan siguis gran guapo? Fos l'ofici que digués, si això era divendres, dilluns ja havia feina, podia anar a treballar. Jo no naixia en una escola, que el senyor Viladoms, que ens va preparar molt bé, de manera que les empreses anaven a buscar aprenents allà. I una empresa que deia Caldreria Guillem, quan dels propietaris, un dels germans, tenia casa aquí a Sant Quirze, vaig anar a fer d'aprenent a l'edat de 14 anys. Els vespres d'escola, llavors, quan vaig arribar als 17 anys, vaig fer un curs preparatori i em van permetre anar a Terrassa, fer enginyer tècnic. Llavors, als 21 anys, jo ja era projectista, perquè dels 14 que treballava, era enginyer tècnic. Als 23 anys ens vam casar. Imagina't, aquella època, la meva dona, 20 anys, era menor.
1: Sí, era menor.
2: Aquella època, la
1: major... 21, era, cert.
2: Sí, quan vam marxar de viatge de noces, li van dir, porta el llibre de família.
1: Sobretot.
2: Que demostren que... I llavors als 23, doncs, bueno, vaig començar una carrera amb una empresa, guanyant-me la vida, i així. Però el fet d'escriure, no el fet d'escriure, jo dic que m'agrada més descriure que escriure. M'agrada explicar. Jo, tant com historiador, la història està feta. Sí. Hi ha molts historiadors. Que per això llavors, com que hi ha molts que han estudiat història, doncs per no anar a trepitjar ulls de polls, jo dic que sóc historiador per afició. Jo m'identifico com enginyer tècnic, que això no ho pot treure ningú.
1: Sí.
2: Llavors sóc historiador per afició, i llavors soc, ai, perdó, i escriptor per afició, i historiador per devoció.
1: Vale.
2: Que és el que i el que m'agrada molt és, no sé si ho explico bé, posar la història al nivell de que la gent ho pugui entendre. O sigui, no vull dir traduir el llenguatge vulgar, però vull dir, tu agafes un llibre d'Herodoto i costa. Llavors, segons quins historiadors hi ha, que es agafen només amb dates i així, doncs jo intento, no ho sé, dulcificar-ho i explicar-ho del manera més amena que quan entra en una casa, abans era dels diaris, els diaris abans el llegia doncs l'avi, la iaia, el pare, la mare, i així. Doncs jo intento això, que tots els públics puguin llegir. I una de les coses que m'alegra més de la feina que faig és perquè la gent no llegeix en general. O sigui, jo podria fer càlculs, que ho tinc calculat, que llegeix una de cada 50 o 60 persones. És a dir, té l'hàbit de llegir una de cada 50 o 60 persones. Però a mi hi ha gent que em diuen, jo no llegeixo, els teus llibres sí. Per què? Doncs perquè tinc un tipus de prosa molt senzilla. Jo no sé, un escriptor, quants mils de paraules pot utilitzar? Jo no sé si són centes o desenes. No tinc una riquesa de lèxic. Però el que explico, intento explicar-ho bé, intento explicar-hi que sí, a mi, que tinc interès. I això és el que faig des de... El primer llibre que vaig publicar va ser el 2011. I del 2011 fins ara, doncs, porto 12 llibres escrits jo, l'últim amb la meva neboda,
1: Ivet Vigo,
2: sí, i llavors els 10 llibres que he col·laborat amb altra gent. L'últim, concretament, el que va fer el Manel Sabés, d'un poble que ara és el nostre, que parla de Sant Quirze ara fa 100 anys.
1: Anem a pams. Tenim aquell enginyer tècnic,
2: sí,
1: que en un moment donat es jubila, seria això, més
2: sí,
1: o menys l'ordre,
2: sí, sí,
1: i en
2: sí,
1: aquest
2: sí.
1: punt arribes a una cruïlla vital, que sí. és pinto o escric,
2: sí.
1: I si ho he entès bé,
2: sí,
1: quan
2: sí,
1: abans
2: sí,
1: comentàvem,
2: sí, sí, sí.
1: i et tires per escriure. També has pintat,
2: sí, i has exposat
1: sí, sí. i demés. Què trobes en l'escriptura, específicament en l'acte d'escriure?
2: Que la gent... Vull dir que puc ser útil explicant coses que potser la gent no entén o que podria tenir una altra opinió. No vull que m'hi hagi opinió, però vull traduir les coses a nivell de que les coses que siguin intel·ligibles.
1: És a dir, tu ja escrius pensant en ser llegit.
2: És més, jo tinc una trampa.
1: Tens una trampa?
2: Sí, perquè quan escric i vull explicar segons què, dic, com m'explicaries això a fulana? Perquè sé que és una veïna, una amiga, o fulano, m'entens? Vull dir, personalitzo quasi el que vull escriure perquè
1: pensant en aquell possible lector.
2: Ah, això m'entén, perquè
1: real,
2: dir, si ella ho entén bé, tothom ho entendrà bé. Això és el que són trucs de...
1: Bé, per poder orientar-te mentre escrius, entenc. I el fet, el moment, l'acte d'escriure, com el vius? Necessites estar sol, amb soroll, sense
2: Mira,
1: soroll?
2: Jo tinc ara, per exemple, tinc 5 o 6 coses en marxa. Tinc una novel·la que fa temps que la tinc començada, tinc un llibre que és un encàrrec d'una entitat que ha plegat i volen... Tinc 2 o 3 articles en marxa del diari de Sabadell, sí. tinc diverses coses. Llavors, com ho faig? Què és el que més puguem? Doncs l'article de la setmana que ve. Llavors ja penso, faràs aquest. Llavors ja tinc tot de coses escrites. I llavors, quan estic més bé és a partir de les 9 de la nit, fins les 12 o 3 horetes,
1: llavors
2: tot flueix. Els adjectius surten els que vols exactament. El temps verbal surt exactament. Vull dir, tot flueix. Jo diu, escric amb una pila de diccionaris, i vaig mirant, consulto coses també per internet i vaig escrivint. Llavors, la idea que vull fer jo, que vull sorprendre, i com el sorprendràs? Doncs això que has de dir, no, digue-ho al final de tot, i entremig posi això data, perquè, saps? I llavors, a la nit és quan estic més bé, quan estic més inspirat i quan disfruto més. I llavors, quan estic immensament feliç, li dic a la meva dona, ara sóc immensament feliç.
1: Que maco, bé, sabés. Aquests moments de gran felicitat,
2: sí.
1: I que a més tu respecten a casa això, deixen sí, aquest temps i espai.
2: Sí, no, jo sort en tinc, perquè sí. jo a casa no faig res, ni una trita.
1: Què em dius?
2: Jo el que faig és el llit.
1: Ah, bueno,
2: però alerta, el faig amb escaini, cartabó i metro, eh?
1: Bé, de cada fifi.
2: Sí, no, el llençol de sota queda tensat, el de sobre amb el metro que penja de tot arreu igualment, vull dir que...
1: Després et dono la meva adreça. A casa no ens acaba de sortir a ningú.
2: Però em refereixo que tot el que és roba, menjar, totes les coses de la casa les porta la Teresa, la meva dona. Sí. Jo tinc aquesta sort i ella doncs m'ho respecta. I llavors, des del 2011 fins a aquests llibres han passat èpoques, i la inspiració i el anar escrivint, i som ara en una època tots dos jubilats, sí. I veiem que tenim una jubilació doncs maca, vull dir que ella també fa les seves coses, sí. I jo escrivint sóc, ja dic, immensament feliç.
1: Un dia que vingui la Teresa també, sí. Que ens expliqui què tal és viure amb un escriptor. Sí. Recordes el primer llibre? D'on va sortir? Com va sortir?
2: Sí, jo t'ho explico. Jo sóc d'aquells romàntics de treballar i m'agradava molt treballar, però els últims anys la cosa va anar malament. Uh-huh. Per què? Doncs perquè tot canviava, els comercials venien coses molt difícils, vull dir, llavors l'administració anava prou bé i tot era culpa meva. Jo era el director tècnic i de fabricació, vale, d'una empresa que feia instal·lacions per coure pa. Sí. Que hi ha instal·lacions de tot el món, i llavors passaven coses i era culpa meva, i jo vaig veure que no encaixava. I vaig dir a l'empresa que jo em volia jubilar abans, però jo amb la idea d'escriure, i la meva idea era escriure les aventures del meu veïnat.
1: Perdona que t'interrompi un segon, és que m'ha semblat molt interessant, sense entrar pas gaire en aquest capítol que comenta la darrera etapa de l'enginyer, que a més m'ha portat a recordar alguna experiència familiar meva molt semblant. Aquest moment en què un té la sensació que s'obre, és això el que et va passar?
2: No, és que sobrava. Aviam, és que m'havia de discutir, m'havia de barallar amb comercials i amb administratius.
1: I això no t'havia passat tant abans?
2: No, és que abans no passava això. Abans, dic, jo havia de justificar moltes vegades el que havia passat sense el meu permís.
1: Val.
2: S'entregava un forn malament. O un forn perquè hi faltava un ajust a la instal·lació. I això, fer aquest ajust aquí, a Tailàndia, costava uns diners. I llavors jo vaig veure que el món anava canviant, que ja hi havia una competència que abans no hi era.
1: No hi era.
2: Quan jo tenia 40 anys, això no hi era. Clar. Treballaves de gust i el que tu deies es complia. Però les coses van anar complicant. El món és molt complicat. Des de que, quan jo era nano, ens deien que el món seria felicíssim. No n'han encertat ni una. Del que em deien a mi quan jo tenia 13 anys de com seríem ara, no n'han encertat ni una. Ni una. Perquè tot s'ha complicat més, els rics són més rics, els pobres més pobres, hi ha més misèria, més... Vull dir que, sí. I això, doncs, no, el treball, tot es complicava molt. Llavors jo tenia un tema

0: escriure. Saps què vaig començar a escriure jo?
1: No,
0: que vas diràs, diràs, aquest està boig.
1: Els escriptors fins
0: sí, sí, sí. Tinc escrit tot, doncs, totes les vacances de la meva vida, tots els vehicles que he tingut, totes les empreses que he treballat, tots els amics que he tingut, tota la gent que he conegut. Quantes gent penses que has conegut tota la teva vida? Alerta, no només conèixer, vull dir, gent que hi has tractat pel que sigui, sí, per la feina, no només, vull dir, doncs jo passo els 1.500.
1: Si és que és moltíssima gent.
0: Doncs vaig començar això i llavors, però molta idea també d'escriure aquelles aventures que havia viscut jo i que havia sentit i que havia viscut de nano. I vaig fer un primer llibre que es deia Famosos desconeguts de Sabadell.
1: Sí.
0: Famosos.
1: Perquè, molt aquest títol.
0: Perquè eren famosos i desconeguts a l'altra part del barri. Sí, eren famosos a Gràcia, famosíssims, sí, però que l'altre no sabien qui eren. I doncs, el Maginet, que amb un Mercedes va entrar dins una casa sense trucar, el senyor Balló, que volia volar, va fer unes ales per volar. Vull dir, són coses d'aquestes
1: que són reals, a més.
0: Que eren reals, que eren clar, reals. Llavors, a partir d'aquest vaig fer un segon llibre que era d'una penya que jo jugava a futbol i vaig fer tot de coses d'esport i de futbol. Llavors, el tercer vaig fer el Camí de Santiago, el Camí de Sant Jaume, mm-hmm, que el vaig fer, que es diu 1 milió de passes. Mm-hmm. No és que les comptés. Jo tinc això de calcular. Si comptes, si mires un d'això, veuràs que la distància que hi ha de Roncesvall a Santiago són 750 quilòmetres. Jo, amb les meves passes, faig passes de 75 centímetres. Mm-hmm. Si passes els 75 quilòmetres i divideixes, 1 milió.
1: Clar.
0: Ja vull dir que així.
1: Me n'alegro molt del text que he triat, sí, que teníem aquest bon senyor calculant els anys, sí, 1.300...
0: Sí, jo calculo tot.
1: Per tant, crec que esteu molt en línia,
0: sí,
1: Herodot i tu.
0: És que jo vaig amb un dinar,
1: sí,
0: i veig un plat d'amanida,
1: sí,
0: i conto les olives. Mm-hmm. I conto, només te'n toquen 3. M'entens? Vull dir, és que jo, vull dir, qualsevol cosa que hi ha, és que tot és calculable, tot.
1: És que tot és matemàtic en aquest món, no?
0: En el fons sí, en el fons sí.
1: L'escriptura també ho és, tot sí, que d'allò que diem som de lletres, mm-hmm, també és matemàtica.
0: Jo quan veig que un text el tinc ben fet i ben quadrat,
1: sí,
0: és quan aquesta part d'aquí no queda tan rugosa.
1: Sí.
0: Quan aquesta part queda ben recta, ara. Quan veus que hi ha masses distàncies, dius, això, aquí hi ha un desequilibri.
1: Coincideixo amb tu.
0: Que són coses que dius, això no té cap mètrica, ni té... Doncs jo
1: no, però la té, i coincideixo, sí, amb tu, més a més. El text té... A l'aspecte del text, després el llegeixes,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: l'aspecte,
0: sí,
1: del text ja t'anuncia si allò quadra, mínimament, si allò quadra, coincideixo totalment amb tu. Fins no estem, la gent que escrivim, això ja ho tenim clar, ja ho sabem, i aquestes coses ens passen, A mi m'interessa molt i m'agrada molt de tots els teus llibres l'anell,
0: sí,
1: que és el que has fet amb la teva neboda, sí, perquè m'interessa, hi ha una coincidència d'interessos en aquest sentit. A mi m'agraden molt les històries de persones corrents, vivint coses extraordinàries, no tant perquè elles les facin, extraordinàries, com perquè els fets ho són, i has de sobreviure a aquell món extraordinari. Això em porta a sentir-me molt propera com a lectora al llibre de l'Anell. No sé si el que acabo de dir encaixa amb el que tu podies tenir en el cap, amb aquests 13, són 13 noies,
0: sí,
1: en
0: sí,
1: el llibre,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però només 8 en són protagonistes,
0: sí, sí.
1: Tot aquest moviment, què hi havia darrere d'aquest llibre?
0: Això aviam, jo és la història de la vida dels meus pares, en definitiva la meva després.
1: És un anell entre els records,
0: entre els records, sí, sí,
1: no volia ser inexacte,
0: sí, sí, sí, sí, sí. Doncs, imagina't, la meva mare, una nena que havia nascut al Bruc, amb un matrimoni que vivien a Collbató i estaven la mar de bé, però un germà de la meva iaia, que tenia una botiga a Barcelona, va quedar vidu, amb un nen de 2 anys. Ells ja tenien intenció de venir aquí. No per què? Doncs perquè ells allà es guanyaven la vida, però tenien 3 fills, i llavors no hi havia sortida per 3 fills. Sí, era anar a la colònia Sadors per Reguera a treballar o malviure de lo que dava la pagesia, que quan no era un llam els ho cremava tot,
1: no sé.
0: Sí, sí, sí. Llavors va dir, i a Sabadell hi ha molta feina.

0: la Maria aquí a Sabadell. Llavors, la meva mare va entrar a l'escola industrial, va entrar a treballar, i així. I la vida del meu pare, el que eren veïns, el pare del meu pare, que ja havia nascut a Sabadell, era un paleta que es va arruïnar l'any 1920 després de la vaga de la Canadenca. Però la vaga de la Canadenca hi va haver moltes coses, i va la fallida del Banc de Barcelona, i va haver de marxar a Cuba. No per res, no, perquè els creditors hi anaven al darrere.
1: Sí, sí.
0: A Cuba, allà...
1: Posar un bar pel mig.
0: Se'n va sortir, va fer diners, va agafar la família. Van anar a Cuba, el meu pare va viure de petit, el meu avi va anar a Cuba, el meu pare també. I van estar un temps allà a Cuba, però la meva avi no s'hi va acostumar, i van tornar cap aquí. Vale? I llavors quan van tornar cap aquí, llavors va haver la república, la guerra i tal. I de tot el veïnat, la meva mare tenia un promès, un nòvio, que era veí.
1: Caramba.
0: Sí. I el meu pare tenia una nòvia.
1: Caramba.
0: Sí. Què va passar per la guerra? Que l'Ignasi el van matar. La meva mare va passar, però pèssim, però malament. I el meu pare, més després de la guerra, l'Emili. Sí. I quan va marxar, la nòvia era casada ja. Llavors van quedar el meu pare i mi mare, jo suposo que es van, veïns i amics, disgustats tots dos, i es van casar. Jo suposo que amb amor i així vam néixer, però és que aquest matrimoni va durar 15 anys. Llavors, el meu pare no se'n va sortir, i va separada, va saber que estava a l'hospital i que... I llavors jo el vaig anar a buscar i vaig portar el meu pare a casa meva.
1: A la teva?
0: A casa nostra, sí.
1: Amb la mare?
0: Sí. Uh-huh. Que si ja no ens fèiem amb una part de la família, al fer això... ens vam estar molts anys que no tenim ni cosins ni parents. Després el temps tot ho arregla, però aquella època s'havia de fer això. El meu pare està allà que no el vol ningú i està pobre, i el vaig portar a casa. Doncs la novel·la era aquesta. Mm-hmm. Com va venir això? Jo tinc una germana que viu a Puigcerdà i que té una filla que viu a la Seu d'Urgell i una altra que viu a All. La filla de la Seu d'Urgell, l'Ivet, té dos nens, dos bessons, que a l'escola van tocar el tema de la guerra. I llavors li vam dir, escolta'm, oi que l'avi, el teu pare... I llavors li vaig passar fotos. I llavors resulta que amb tot aquest d'això d'aquí, jo no l'havia vist mai, la meva mare tenia un anell del primer nòvio.
1: Ah, caramba!
0: Jo no el vaig veure mai.
1: De l'Ignasi.
0: I com que la meva germana amb la meva neboda van ser els últims que em va viure amb ma mare, aquesta nena li va donar amb ella. Amb la... Jo vaig viure fins als 23 anys amb ma mare. Aquesta nena no la vaig veure mai. La va tenir sempre amagat. I va conèixer fotos. És una història que havia... Sí. Pressió, i llavors la Ivet em va dir, no podríem fer alguna cosa? I llavors ella... jo
1: perquè és una novel·la escrita a quatre mans.
0: Sí.
1: Això,
0: sí.
1: Jo no ho he provat mai, el de les quatre mans.
0: No, jo vaig fer un argument.
1: Tu vas fer l'argument.
0: I vaig dir, mira, farem això. La part historiogràfica ja me'n cuido jo. Llavors la part no romàntica, la part més que toca més la fibra la fas tu. Llavors la Ivet va anar escrivint doncs, els temes de quan eren nòvios, quan sortien, quan aquestes coses més romàntiques, més idealistes, més hipotètiques, i jo li vaig posar
1: els fets
0: i els ho vam posar
1: en un quadrat entre tots dos.
0: Sí.
1: Qui fa la història, Jaume? Qui la fa?
0: La història és feta. El que passa que llavors es pot no exagerar. S'hi pot donar més caire cap un cantó cap un altre. Hi ha molts historiadors.
1: En quin sentit vols dir?
0: Sí, hi ha historiadors que són bons historiadors, que mantenen que tots els comunistes eren gent parida i els de dretes eren mal parits. I no els pots treure d'aquí, vull dir que hi ha que sí, hi ha que no. Hi ha historiadors que, vull dir que la història s'està molt esbiaixada.
1: Sí.
0: Molt esbiaixada. Jo intento ser el màxim de rigorós que puc. Dins la senzillesa. I llavors per això doncs, vull dir que ja no m'atreveixo a dir que sóc historiador.
1: Entenc, tot i que...
0: Per la meva opinió, entens? Sí. Vull dir que hi ha coses que jo em passo hores als arxius, passo hores a les hemeroteques i busco, llavors, i això per què va passar? Doncs si això ho mira un historiador Montcaire, va passar per això, i en canvi un altre dirà que ho un altre.
1: Tot depèn d'aquest marca.
0: Ah, això mateix.
1: I d'alguna forma la història hauria... Que ciència...
0: Sí.
1: havia de tenir aquest punt més d'objectivitat, i de fet els fets es succeeixen, uns provoquen altres. Jo crec que des de... jo vaig començar a estudiar història, no vaig acabar aquella carrera, vaig passar a filologia després. Però la història per mi és molt valuosa, en la mesura en que allò que llegeixes ho sàpigues també contextualitzar, entendre allò que passa, perquè si no es fa això, jo crec que es repeteixen errors.
0: Sí.
1: Em temo que es repeteixen errors, eh? Sí. Bé, després d'aquesta petita amorositat amb la història que m'acompanya molt sovint, em ve el cap ara una conversa que vaig tenir no fa pas gaire, fa uns dies. Era amb un xicot, és un xicot jove, serà que a punt de fer els 20 anys, i parlàvem d'una qüestió que li interessa molt, a mi també, i jo li deia, estaria bé que per tractar aquest tema, no entro en el detall de quin i de quin és el tema, però jo li vaig dir, seria bo que per tractar aquest tema poguessis també, o poguessin, parlar amb persones que van veure l'origen d'aquest assumpte. Queda molt misteriós, ja ho sé, però ens entenem, eh? Oi que sí, que més o menys,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: L'origen d'aquest assumpte, i aquesta era la meva invitació. Em va fer un comentari, ell es va quedar així aturat, és cert que ha dit que no ho havia pensat, i la primera resposta va ser, és que parlem del futur. Jo vaig fer una pausa, vaig dir, és que no pots parlar del futur si no parles del passat, perquè no existiria el futur sense el passat. Em va mirar una mica de condescendència, però també dient, crec que amb una mica de condescendència, però també de manera comprensiva, com dient que no ho havia pensat. Podem pensar en el futur sense tenir present el passat.
0: Hi ha aquella frase que diu, tenir en compte el passat per posar-lo ara en el present i llavors contextualitzar-lo en el futur, és a dir, que tot va lligat,
1: tot
0: va lligat,
1: és una cadena,
0: va lligat. I llavors clar, hi ha errors, clar, es fan errors, llavors hi ha errors forçats o errors que són impepinables, que han de passar, doncs no sé qui et havia de dir que a mi, per exemple, que l'any 2024-25 un senyor amb una mentalitat com el Trump seria l'home més influent del món. I aquestes coses, encara que vegis el futur, si passen aquestes coses són imponderables, no hi pots fer res, però dins del teu marge, dins del teu de la teva vida, dels teus límits, doncs si penses en el passat i allò ho apliques ara per no tornar a repetir i que sigui per pensar en el futur.
1: Sí, és aquella qüestió de petites coses, A mi m'agrada també una part de que tu ho fas, i jo crec que ho fas molt bé, que és aquesta història a mans de la gent que la viu, grans personatges també, de fet fa no res estàvem comentant aquest article darrer, que has publicat a propòsit justament de Sant Jordi en el diari de Sabadell, i bueno, estem parlant ja de grans noms, com era Salvador Serrà, i autor de Cant a la ciutat obrera, és a dir,
0: aquest llibre es va fer una edició petita l'any 1959, però aquest llibre s'hauria de reeditar i que tothom el llegís.
1: Què té de potent aquest llibre?
0: Aquest llibre té de potent que té un home que va fer per la cultura, Sabadell és el que ha fet més, perquè va crear instituts, escoles i així, però passa que va ser en temps de guerra, llavors va haver de fugir, va anar a Xile, que ells tots es van a Xile, però llavors a Xile va revolucionar el món del vi. Sí, ell venia d'una ciutat treballadora, i allà, vull dir, va ser un fill seu, va ser un metge molt, molt, molt, molt famós, la seva filla encara hi viu, vull dir que són, i ell després, i llavors va escriure el que era el seu Sabadell ideal, i ell volia tornar a Sabadell, i llavors explica com era el seu Sabadell i com hauria de ser el Sabadell. I això ho hauria de llegir tothom.
1: Seria bo, i a més de qualsevol ciutat,
0: Sí.
1: No cal ser de Sabadell, Jo crec que seria interessant per qualsevol ciutat. Justament en aquesta revisió i en aquest refer, coses gràcies al viscut. És que és gràcies al viscut, sí. Si un remena una mica, els arxius també són meravellosos.
0: Sí.
1: I el buscar, aquest indagar d'on venim, jo crec que ens ajuda, crec sincerament, ens pot ajudar, encara que sigui la distància curta i dins de la mesura de la nostra pròpia identitat, fer cosetes,
0: sí,
1: ben fetes, o intentar-ho, si més no, sí. Com això ja Trump ja va fent ell, però va fent, no sé ben bé últimament, no sé si has vist les escenes, aprofito perquè estic fascinada amb un senyor d'aquest sopar que va haver aquest intent de tiroteig o... Hi ha un, al mig del sopar, el Miquel Àngel ja sap per on vaig, tenim a Trump, se l'emporten, s'emporten al Vans, la Melania es fica sota la taula, ella fa un moment que en seguida veu què passa, es va sota la taula i la gent comença a córrer, i hi ha un parell de fets. Un és la gent marxant agafant les ampolles de xampany, imagino que són, perquè fossin de cava, i de vi, aquesta és una, que dius, bueno, aquí hi ha trets, però jo m'emporto el vi. I després un senyor que es va quedar assegut i va seguir sopant, que em té absolutament fascinada aquest individu, en aquest moment històric en el que tothom estava pel terra, ell ni es va moure i va seguir sopant. Jo crec que aquí hi ha pel·lícules, segurament Hollywood, que amb això és molt, molt ràpid i molt expert en portar-ho al cinema, d'això no trigarem a tenir pel·lícula.
0: Si és el Billy Wilder, segur.
1: Exacte. Oh, sí. Fantàstic. Sí, sí. Fantàstic amb aquella intel·ligència.
0: Sí.
1: Aquí tenim també el cinema, no? El cinema també és una part d'aquest treball. Sí. Els escriptors escrivim, però el cinema també explica històries. Sí. Aquest explica històries, que tu ho has dit abans, que tu t'agrada explicar. Fem una petita pausa, si et sembla bé, portem ja una estoneta, i ens anem, no sé per què, m'ha vingut al cap avui Lluís Llach, i m'ha vingut al cap una cançó que sempre que escolto m'emociona molt, espero que t'agradi,
0: sí.
1: I som-hi, aviam què ens canta Lluís Llach.

0: un directe de Lluís Llach amb una cançó que és de les meves predilectes, que crec, forma part del Verge, no estic segura, que crec que sí que forma part del Verge, és un àlbum de Llach que m'entusiasmava en el seu dia i em segueix entusiasmant, i aquesta cançó em segueix emocionant, en aquesta idea d'un país petit que es pot interpretar de moltes maneres, perquè fins i tot, i segons Ikea, oi, casa nostra, sí, sí, és una república independent. Dit això i passant per l'Ikea, tornem cap a Sant Quirze i anem amb el Jaume, més historiador, perquè l'any que ve Sant Quirze farà 200 anys, que no vol dir que abans d'aquests 200 anys aquí no hi hagués res, hi havia coses, hi havia gent que hi vivia, de fet inclús molt més enllà, però ja arribarem a això. Què vol dir 200 anys de Sant Quirze? Què
1: del, significa? Del primer ajuntament de Sant Quirze.
0: Del primer ajuntament de Sant Quirze.
1: Sí, serà és a dir, Sant Quirze era una església rodejada de quatre cases.
0: L'església que coneixem?
1: Sí, però aquesta església no estava aquí, estava més ben on hi ha Can Barra, la pedra dels torrents. Sí. Llavors es van agafar les pedres i van posar aquí. I la van consagrar a Sant Quirze i Santa Julita.
0: Sí.
1: I tres o quatre al carrer dels Pous, al carrer la plaça de la, que es deia la plaça de la República, i tres o quatre carrers. I 17 masies, bueno, 19 masies, dues són lluny, que són Can Corbera i Can Ferran.
0: Can Corbera, sí.
1: I Can Ferran.
0: Que ja la tinc a propet, ja.
1: Ah, això mateix. Però aquestes queden més lluny, hi ha una hora caminant.
0: Sí.
1: Però llavors hi havia 17 masies. Però per qüestió de la força del poder de les esglésies de Sant Pere, pertenecien a Terrassa. Aquest poblet.
0: Sí, hi havia una època l'administració territorial passava pels monestirs i les
1: esglésies. Sí, sí, perquè és on hi havia, sabeu, on hi havia gent que sabia llegir i escriure, i si les coses anaven a dir, la gent les veia, aquí no tenia ni idea. Uh-huh. Llavors, com que això era un embolic, el 1800 es va crear el municipi de Sant Pere de Terrassa, que era Sant Pere, les casetes de Sant Pere de Terrassa amb les esglésies,
0: sí.
1: I totes aquestes esglésies de Sabadell, de Viladecavalls, de Sant Quirze, i Terrassa a part.
0: Sí.
1: Però això, el primer que es va queixar va ser Sant Quirze. O sigui, això es va fer el 1800. Doncs el 1806 Sant Quirze ja es va queixar, que no li, aquest nou sistema no li interessava. Volia tornar a dependre de Terrassa. I les coses anaven per allà. És que hi havia un camí molt poc camí d'aquí a allà per comunicar-se. O sigui, de Sabadell a Sant Quirze, sí. és una recta amb un camí.
0: Sí, sí.
1: Però per anar d'aquí, inclús a les fonts, anar a Terrassa, o a Sant Pere de Terrassa, era molt complicat. I Sant Quirze no li anava, fins que el dia, el 1809, es van omplir de valor i van fer el primer municipi de Sant Quirze, amb alcalde i regidors, que llavors se'n deien consellers.
0: Consellers.
1: En l'època se'n deien consellers, ara se'n diuen regidors. Però,
0: i tot va anar bé, ningú es va molestar?
1: No, anaven fent...
0: Ningú va fer cas, diguéssim.
1: Però és que el tema és que Sant Quirze sempre ha ha depengut més sempre de Sabadell que no pas de Terrassa.
0: Sí, sí.
1: Anava a fer la seva vida.
0: Clar, la proximitat
1: però amb un alcalde que ja no depenia de Sant Pere de Terrassa. Però Sant Pere no s'ho creien. Fins al 1848 no hi ha constància que Sant Quirze és independent.
0: Estem parlant de quants anys? 20 anys?
1: 19 anys.
0: 19 anys,
1: sí, sí.
0: Aquí sent independents.
1: Aquí un alcalde i sí.
0: Però, en canvi, no...
1: Això ve a donar que la poca relació que hi havia.
0: Sí, sí, perquè no adonar-se...
1: Això mateix. No, sí, sí, però bueno, uns anaven fer, els altres també.
0: És curiós.
1: Però vull dir, el primer municipi amb alcalde de gent de Sant Quirze és del 1829, em sembla, que farà els 200 anys. I llavors el 1841 hi va haver més moviment i el 1904 ja es va acabar, perquè van eliminar el municipi de Sant Pere de Terrassa.
0: Sí, va desaparèixer, exacte.
1: Sí, sí. Sí, sí. I Sant Quirze de Terrassa es va quedar com és, i llavors tota la part de Sant Julià del Tura i Sant Vicenç de Junqueras va passar a Sabadell. Sabadell va guanyar molts mil habitants en un moment.
0: I Sant Quirze no va perillar que fos annexionada
1: no,
0: a Sabadell?
1: No.
0: Si és perillar.
1: Sí, sí. No, perquè era poca cosa. I això no ho dic jo. Això ho va dir el 1845. Ho va dir un senyor molt famós a Barcelona, l'Ildefons Cerdà. L'Alfons Cerdà, mira, el 1828 i 29 va venir a Sabadell el rei Ferran VII, que va donar uns diners i es va fer l'església dels padres, dels escolapis. Perquè vingués el rei, el que era el camí de Barcelona es va adesentar. I hem de partir de la base ja que el 1700 i pico des de Madrid s'havia fet el pla de carreteres espanyol amb les 6 carreteres nacionals, sí. I les que depenien d'aquestes.
0: Aquest sentit radial, sí, sí, a la, sí, francesa.
1: Ah, això mateix. I llavors, quan es va crear les diputacions van trobar un d'això que eren caminos vecinales. O sigui, totes aquestes carreteres, la de Quirubici, això en inici eren caminos vecinales, que ho podia fer la Diputació per aquest tema de... Bueno, doncs, no hi havia carretera entre Terrassa i Barcelona. I de Terrassa van demanar a la Diputació una carretera per anar a Barcelona que no passés per Sabadell, que passés per Sant Quirze.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, i això...
0: Com bon, que... bon rotllito, que es diria.
1: Sí, sí. Com que havia de ser una carretera d'àmbit nacional, doncs això va anar a parar a Madrid. I a Madrid hi havia un jove enginyer que es deia Ildefons Cerdà, que estava a Madrid. Estava a Madrid en el cos d'enginyers de camins. I li van dir, mira tu, Ildefons, tu que ets català, arriba't allà i mira què et pots solucionar. I llavors l'Ildefons Cerdà va fer un estudi de Terrassa, de Sabadell, de Sant Quirze, i en el seu projecte va dir que Sant Quirze era un poble curt i sense cap importància i que la carretera havia de passar per Sabadell, perquè a Sabadell en aquell moment hi havia 200 edificacions en marxa entre fàbriques i cases, i que seria la primera ciutat de Catalunya, que és tal. I llavors és la carretera nacional 150 que et poses a la mata i és una recta fins a Terrassa, sí, i una terra, sí, fins a Montcada, que no va a Barcelona, va a Montcada,
0: sí,
1: agafar la carretera que anava, perquè Vic era molt més important que Terrassa o Sabadell, ja tenia carretera abans, i va agafar la carretera de Vic. Per això des de Terrassa és carretera de Montcada,
0: sí,
1: i per nosaltres carretera de Terrassa,
0: sí, que és ben curiós tot plegat,
1: sí, sí, sí,
0: és,
1: sí,
0: com,
1: sí,
0: un trencaclosques,
1: sí, i aquí hi ha una altra cosa, és que si tu, una de les vies més importants de Sabadell és la carretera de Terrassa, busca'm a Terrassa el carrer Sabadell.
0: El busco, sí,
1: al costat del carrer Berga, a la zona nova, a la zona del Pla de Bonaire,
0: sí, allà de tot,
1: allà el carrer Sabadell.
0: Ah, caramba,
1: això que diem d'aquesta rivalitat, eh?
0: Sí.
1: A Sabadell no hi ha hagut mai ningú que tingui cap vergonya ni cap mena de ràbia de que una de les vies importants sigui la carretera de Terrassa. Bueno, Terrassa, el carrer Sabadell el tenen allà
0: al final de tot, de fet no n'era conscient ni de què hi fos, el carrer,
1: sí,
0: Sabadell,
1: sí, sí, sí. Bosques hi està al costat del carrer Berg i del carrer Vacarisses, o no sé,
0: és per allà dalt, sí,
1: el Pla de Bonaire,
0: sí, és per allà dalt. Tu vas néixer a Sabadell.
1: Jo sóc de Sabadell.
0: Tu ets de Sabadell. I en un moment donat fas aquesta línia recta,
1: sí,
0: i vens cap a Sant Quirze, però no és de cop i volta. Abans m'explicaves...
1: Jo... Sí, la infància la passàvem, sí, aquí a Sant Quirze. Ara imagina't Sabadell, any 1950-1957, ara fa 70 anys, i o el farà, i a Sabadell, carrers bruts, fangosos, parets grises, xumeneies amb molt fum perquè cremava de tot, no hi havia televisió, no, ningú tenia cotxe, i la gent anava molt bosc, a les fonts, i els millors paratges d'aquella època, n'hi havia molts, molt macos a tot arreu, però els que tenim més a prop eren aquí a Sant Quirze, que era el bosc i la font de Casablanques, el que nosaltres en dèiem la taula rodona.
0: Que encara es conserva el nom. Una de les, sí, sí, entrades del parc, sí, sí, que es posa la taula rodona,
1: taula
0: que
1: rodona.
0: Mai he sabut què era,
1: sí,
0: allò.
1: Sí. No, deien, són coses d'aquelles que hi ha, doncs, llegenda urbana, que hi havia una taula rodona, que hi havia, no sé, però bueno, si en deia la taula rodona, ningú et sabrà dir exactament el per què. Llavors s'accepta que el mas, que del mas Durant, tenia una taula rodona i que perquè la gent prenés allà. Però jo no ho crec. Bé, jo suposo que ja és de molt més antic. O sigui, les coses no poden ser de 40-50 anys. Són coses de centenars d'anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi havia Camp Vinyals. Camp Vinyals és un dels boscos però paradisíacs. Hi havia la masia de Camp Vinyals, encara existeix. Hi ha el mas i la de Camp Vinyals, o només tot ja no existeix. I la masia de Camp Vinyals hi havia la bassa amb una font, amb una aigua cristallina, fresqueta.
0: Això
1: un bosc.
0: Ha viscut per tu, eh?
1: No, sí, sí, sí, no t'ho explico, no, viscut.
0: Sí.
1: Que Camp Vinyals, imagina't si era bosc, de tot l'any. De tot l'any, per què? Perquè a la primavera, les Setmanes Santes, totes eren a Camp Vinyals. A l'estiu hi havia una frescor immensa, a l'hivern de buscar molsa i busgrèmol per fer el pessebre. La tardor era immillorable. Camp Vinyals era on passàvem hores i hores i hores de la infància. I resulta que quan vaig fer, ja venia bastant aquí a Sant Quirze també, a més a més, però vaig conèixer una noia d'aquí a Sant Quirze.
0: Vas conèixer una noia?
1: Una noia d'aquí a Sant
0: Quirze. Estem arribant al nucli de l'assumpte.
1: L'any 1969,
0: que és la, jo la conec, oi?
1: Sí, la Teresa Altimira, que, bueno, que va treballar, doncs, mira, bastants anys aquí a l'Ajuntament. I des de llavors, bé, vam començar sobre el 69 i ens vam prometre, perquè hi havia el prometatge,
0: sí.
1: el 70, el 73 ens vam casar i llavors tenim dos, un fill i una filla i dos nets, i des de llavors que quedem junts. Vol dir que vaig venir aquí a Sant Quirze a viure-hi el mes d'octubre de 1973.
0: Per amor?
1: Per amor, sí, sí. Sí.
0: I per amor hi continues?
1: Sí, des de llavors hi estic.
0: Com és el Sant Quirze present? Com el veus?
1: Hi ha una cosa que em molesta, que és el trànsit, que hi ha tant trànsit que no et pots ni veure.
0: Sí.
1: Això és gràcies a la gran comunicació, o sigui, que és un poble que està molt ben comunicat,
0: sí.
1: Per tren, per autopista,
0: sí.
1: Per carretera. Llavors s'hauria de fer la variant que s'ha de fer,
0: sí.
1: I desviar aquest trànsit. I vull dir, és un poble que per mi ha crescut molt, però és clar, ho hem d'admetre. Quan jo vaig venir aquí érem el poble 2.500 habitants, ara passem dels 20.000, s'ha multiplicat per més de 7, però és un lloc agradable. Hi ha 154 entitats de caire cultural, de caire esportiu, de caire social, de caire educatiu, que converteixen Sant Quirze, doncs, en un nucli de convivència, però un nucli molt gran.
0: Perquè el risc de ciutat dormitori el té també.
1: Sí, perquè esclar, has de pensar que de tot el voltant de Sant Quirze, bàsicament és gent que vull dir que treballa fora de Barcelona.
0: Sí, vens cap
1: les aquí. Escoles, ara no sé com anirà, però hi ha 6 escoles, bueno, una a les Fonts i 5
0: sí.
1: Aquí.
0: Sí, però que no treu el fet de que hi hagi molta vida, aquest fet del fenomen dormitori, per entendre'ns.
1: No, però la tranquil·litat que hi ha aquí a Sant Quirze els caps de setmana, tens tranquil·litat, però estàs un minut d'agafar l'autopista i anar per l'autopista on vulguis,
0: a més a més.
1: Pots passejar, tens tranquil·litat, està bé, és un lloc que, vull dir, que té qualitat de vida.
0: Sí,
1: té qualitat de vida.
0: Estaria d'acord amb la qualitat, i que cosa que s'agraeix. I quin futur pot tenir Sant Quirze? Ara fem ciència-ficció.
1: Sí,
0: canviem, bueno, de gènere, eh?
1: Sí, bueno, com, ara el tema informàtic, que abans la gent havia de viure en llocs on hi hagués polí industrial. O sigui, aquí ara hi ha 4 polígons industrials. I llavors hi havia un moment que s'havia de posar una conglomeració de pisos al voltant. Ara potser ja no tant, perquè ja no dependrà tant del poliindustrial. El treball ja es pot fer també des de casa, es pot fer més. Llavors, vull dir, el tema de creixement podria no ser tan gran. Podria no ser tan gran el tema de creixement. Vol dir que es pot... Vull dir, jo hi veig futur. Vaja, vull dir, el que em queda de vida, suposo que tenim un bon futur aquí a Sant Quirze.
0: Confiem.
1: Sí, confiem.
0: L'altre dia parlàvem a la ràdio també, estàvem aquest cap de setmana, vam estar els dos dies, dissabte i diumenge, allà a les Morisques, però el dissabte justament va haver un moment que destacàvem això, el fet de que Sant Quirze segueix sent poble,
1: sí.
0: Molts aspectes, malgrat que per número d'habitants ja sigui
1: sí,
0: ciutat, i el valuós que és això. Jo crec que si les ciutats no oblidessin que poden ser és pobles...
1: Que, és que Sant Quirze està al mig.
0: Sí,
1: no, però imagina't, a la vora 750.000 habitants, Mira, Terrassa 236.000 habitants,
0: sí.
1: Sabadell 225.000,
0: sí.
1: Barberà 35.000, Cerdanyola 58.000, Sant Cugat 93.000 i Rubí 85.000. Si sumes tot això, són 700 i pico, o gairebé 800.000 habitants. I al mig, Sant Quirze, 22.000.
0: Sí, a més, físicament al mig,
1: amb la seva personalitat.
0: Sí, sí.
1: I amb la zona verda més gran que hi ha, que això és el que hem de cuidar. La zona verda que tenim aquí, tota la Serra de Galliners, que ho hem d'aguantar perquè és el que ens donarà oxigen durant uns quants anys.
0: Perquè, a més, és la que veiem des de les Fonts,
1: sí.
0: Si travessem la serra, sí. arribem aquí. M'agradaria fer un petit viatge, estem una mica ja en la recta final del programa, un viatge per trobar-nos una mica, primer amb l'Anna, que és una sí. companya del programa des del primer dia, que ens faci una mica d'història d'una nena que tenim en el Parc de les Morisques. Aviam què ens en explica, ja que estem abocant orígens de Sant Quirze. Hola, Anna, bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè.
3: Avui volem parlar d'una figura molt discreta però plena de significat, la coneguda popularment com la nena del Parc de Sant Quirze del Vallès. Una escultura que molts veïns veuen cada dia, potser sense parar-se gaire a pensar què representa realment. Sovint s'ha dit, mig en broma, mig seriosament, si aquella nena era paleolítica, íbera o d'alguna altra època antiga. Però en realitat, la figura ens transporta al Neolític, un moment clau de la història de la humanitat. És l'etapa en què els éssers humans deixen enrere la vida nòmada de caça i recol·lecció per començar a establir-se en un territori, cultivar la terra, domesticar animals i construir les primeres comunitats estables. La nena simbolitza precisament aquest canvi profund, el pas de sobreviure al món a començar a habitar-lo. Representa els primers infants que ja no neixen en constant moviment, sinó en un lloc que comença a ser casa, poble, arrel. I això és interessant perquè sovint pensem la prehistòria a través d'armes, eines o coves, però rarament des de la mirada de la infància. Aquesta figura posa el focus en una idea molt humana. Tota civilització comença amb algú que creix, que aprèn i que pertany a un lloc. Per això la nena del parc no és només una referència arqueològica, és també un símbol d'identitat i de continuïtat. Ens recorda que abans dels carrers, de les escoles o de les places, ja hi havia persones vivint aquest mateix territori, descobrint-lo per primera vegada. Potser per això resulta tan propera. No és un heroi, ni un rei, ni un gran personatge històric. És simplement una nena. I en aquesta senzillesa hi ha tota la força del símbol. La història no només la construeixen els grans noms, sinó també les vides quotidianes que han anat deixant petjada al llarg dels mil·lennis. A vegades passem pel parc sense mirar-la gaire, però si ens hi fixem, aquella figura ens parla d'allò més antic que tenim, la necessitat humana d'arrelar, de créixer i de sentir que venim d'algun lloc. Ens retrobem al proper programa.
0: Fins al proper programa. Moltes gràcies, Anna, com sempre, per la teva preparació documental. Jo tinc debilitat per aquesta nena del Neolític, inclús passant en cotxe me la miro de reull perquè se la veu. Segons quin angle, quan passes, sí, pots veure-la. A tu què et porta aquesta nena del Neolític?
1: No, jo la vaig fer utilitzar, la foto, perquè abans no estava aquí.
0: No.
1: Estava més lluny, llavors va ser víctima d'una gambarrada,
0: sí.
1: Va estar un temps que la van treure i llavors la van posar aquí a l'entrada del parc, que és una obra del Jaume Casas, escultor que va viure aquí a Sant Quirze molts anys i va morir ara fa un parell d'anys. Jo vaig utilitzar la fotografia per un article meu parlant de les dones de Sant Quirze, però de les dones més que de les botigueres, perquè totes les botigues, tots els negocis de Sant Quirze, al davant hi havia una dona. Que fos a Cal Forner, a la pastisseria, a la tintoreria, a la tenda, tot, i tinc totes les dones amb els noms que estan posats.
0: Clar, la primera era ella.
1: Sí.
0: La nena.
1: A la fotografia que estava allà ben bé.
0: I el nen Jaume encara està per aquí donant voltes?
1: Sí.
0: Sempre ets ocupat.
1: Perquè sóc molt infantil.
0: Jo també sóc molt infantil. I estem la mar de bé, oi?
1: Sí.
0: doncs crec que ja estem al final. Jo agrair-te novament que acceptessis aquesta estona a la ràdio. Un gust tenir el Premi Mussol a Punicoma.
1: Sí.
0: Espero que ho puguem repetir.
1: Sí. Deixa'm explicar una cosa del Punicoma.
0: Sí, digues.
1: El Punicoma jo l'utilitzo molt.
0: Sí.
1: Però hi havia un programa, no sé si el recordes, no l'havies vist mai. Un programa de televisió espanyola que es deia Fernández Punto y Coma.
0: No.
1: Sí, era l'Adolfo Marsillach.
0: Grande.
1: Sí. Però jo de l'Adolfo Marsillach és dels que, del català que va viure sempre a Madrid.
0: Sí.
1: I del que jo he sentit una frase seva que em va admirar, perquè en aquella època tots els catalans que anaven a Madrid, tots, no et diré que despotricaven, però sí que mal parlaven una mica de Barcelona. I ell, l'únic que va dir una vegada que hi havia tot de gent en una ràdio 6, que hi havia el 6, i ell va dir, diu, soy catalán, pero no ejerzo.
0: Mm.
1: Però mai va dir res en contra de Catalunya ni en contra de Barcelona. i té un programa que s'emetia l'any 1963.
0: Clar, estava mirant-lo ara, que no és excusa perquè una pot conèixer el passat. Va ser del 63 al 64, jo vaig néixer al 65, i no n'era especialment conscient.
1: Doncs és un senyor, he buscat, que t'ho volia oferir, he buscat que si no hi ha res filmat.
0: Què dius?
1: No hi ha res filmat. No es trobaràs... Només tu d'això, perquè esclar, no era en color, en blanc i negre,
0: sí,
1: i era, començava així. I esta és la història de Fernández, punto y coma. I era un senyor que al final de la seva vida es va dedicar a fer el que hem fet avui, fer una mica d'història, i llavors ell ho explicava en uns capítols, les seves reflexions del que havia pres aquesta vida. I era Fernández, punto y coma.
0: M'acabes de fer un regal extraordinari.
1: Ho trobaràs, ja ho trobaràs.
0: El busco.
1: Ja ho veuràs.
0: El busco. Un regal extraordinari. Així que moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos una setmana més aquí a Punt i Coma, a Ràdio Sant Quirze. Gràcies, Miguel Ángel, com sempre. Gràcies a l'Anna, que ha fet aquest treball documental. Moltes gràcies, Jaume. I fins la propera.
1: Un proper. Gràcies.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Què tal esteu? Ens retrobem després de l'estiu. Espero que hagi estat un estiu fantàstic per tots i per totes. Bé, avui tinc el plaer de tenir de convidat en Josep. En Josep és un veí de Sant Quirze. Com sempre us dic, és un amic, perquè tinc la sort de tenir moltes amistats i moltes persones que col·laboradores amb totes les meves guerres. I en Josep, dies enrere, estàvem parlant, tenim una conversa.
0: Ràdio Sant Quirze presenta
1: i va plantejar dues preguntes bastant complexes de contestar. La primera no l'hauria de contestar jo, perquè com ja sabeu, jo no sóc una professional del tema i jo li faré la meva reflexió del que sé sobre el que a ell li interessa, però sí que quan tinguem un físio o tinguem un osteòpata, com hem pogut tenir altres vegades, jo reservaré aquesta pregunta perquè el professional la pugui contestar. Bé, Josep. Bona tarda, com estàs?
2: Molt
1: còmode i amb ganes de participar, eh?
2: Home, en batalla.
1: Molt bé.
2: M'agrada la batalla, la controvèrsia.
1: Molt bé. Mira, jo recordo que em vas plantejar la pregunta de que quan una persona es trencava el fèmur, què era el que passava? La persona queia i es trencava el fèmur? O la persona queia perquè ja tenia el fèmur trencat? Evidentment, això ho ha de contestar un professional. Ja saps que jo no sóc professional de res i que parlo d'experiències. Precisament, doncs, la vaig patir amb la meva pobra mare, aquesta experiència. Però sí que és veritat que vaig poder fer la consulta a l'hospital perquè jo també tenia aquest dubte. La meva mare va caure tres vegades i jo deia, a veure, la mare per què cau? Perquè té el fèmur fumut i al final doncs, se li va trencar i la caiguda ja va ser mortal, o cau perquè se'n trenca, no? I això és el que tu plantejaves i crec que ens ho plantegem
2: molta gent, sí.
1: Moltes persones. Exacte. Tu has tingut cap cas a la família que li hagi passat això?
2: No, per sort no he tingut cap problema, però sempre m'ha donat les voltes perquè hi ha molta gent a la nostra edat, ja, perquè som una mica avançats, que els hi passa això. Tot un plegat, estàs a casa i aquesta persona, no saps per què, ha caigut, s'ha trencat el fèmur, però la pregunta és l'ou o la gallina?
1: No, la gallina, sí, sí, sí.
2: És així.
1: És així.
2: I això porta molta reflexió perquè diu si és manca de calç. A la nostra edat és molt lògic que et falti calç. Però d'entrada hi ha metges, i tu i jo coneixem un, que ens deia que la llet a certa edat l'havien de treure. Com la compensem, aquesta? Sí que hi ha pastilles, hi ha tractaments, però, és clar, no pot ser el mateix amb un nano de 10 anys que amb una persona de 70. O sigui que hi ha un vano molt, molt ampli per poder arreglar això. Per això sempre ha sortit com s'arregla això, com ho fem. Arreglar el fèmur avui en dia és pura mecànica pels metges.
1: I tant.
2: Per tant, no és un problema, però sí que és un problema per la persona que s'hi troba.
1: Evidentment, i perquè a vegades hi ha caigudes que poden ser molt dolentes.
2: Exactament. Segons on t'agafi la caiguda, pot ser més greu o menys greu. Pots picar amb el cap i no és trencada del fèmur.
1: Exacte.
2: Si no, és un cop molt fort en un altre lloc del cos.
1: Exacte. Mira, jo, de l'experiència que vaig viure, et diré que això que tu dius, no? Què és primer, la fractura o la caiguda? O l'ou o la gallina? A veure, amb persones de les nostres edats, de la teva i de la meva, que ja som de 70 a 80, podem patir osteoporosi i no tenir-la diagnosticada. Val?
2: Perfecte.
1: Què fa l'osteoporosi? Pues que debilita la resistència dels ossos. Els fa fràgils, els fa més petits. I una mínima caiguda o un traumatisme pot provocar la ruptura. A la població adulta en general, la causa normalment és el traumatisme. O sigui, que el fèmur, amb un percentatge molt alt, es trenca perquè caus. Segons he llegit, Això no és ciència pura. En accidents de trànsit, per descomptat, moltes vegades, i amb accidents esportius, també. L'estadística diu que 9 de cada 10 persones de més de 65 anys pateixen ruptura de maluc. Mal? Són freqüents, més freqüents en dones, pel tema dels canvis hormonals.
2: Exactament, val. Sí, això és molt...
1: Clar, per prevenció. Doncs per prevenció, sobretot en persones de més de 65 anys, s'hauria de fer un seguiment a base de les densiometries per veure si tenim osteoporosis. S'haurien de fer anuals, però clar, la Seguretat Social, doncs, diguem que fa el que pot. I hi ha moltes coses que hauríem de revisar anualment i no les revisem. Si poden cada 2 o cada 3 anys, o quan es pot. Llavors, és clar, no podem fer bona prevenció perquè no fem les, no ens fan les revisions que correspon. De cara a la població jove, els mateixos consells. Una cosa és el seguiment amb la densiometria, l'altra cosa és l'exercici físic, adequat a cadascú, adequat a cada edat i a el que cadascú pot fer, i el que acabes de dir, l'alimentació rica en calci i baixa en greix.
2: Sí.
1: I és clar, nosaltres venim d'una generació que el calci només el coneixíem amb una pastilla, i amb una bona llet de vaca, perquè llavors teníem una bona llet de vaca que portava calci. La llet de vaca d'avui amb un bric no porta calci ni porta res. Jo sempre li dic que és aigua amb farina, perquè quan han tret el greix perquè la volen desnatar, quan han tret el greix perquè volen fer-ne mantega, i totes aquestes intervencions que fan a la llet de vaca fa que la llet de vaca no ens pugui donar la garantia de portar-nos a la calç. Què podem fer llavors? Pastilles de calç, químiques de farmàcia, per una banda, complements de calç natural que hi ha avui en dia, molt cars però molt bons, o mirar quins aliments dels que prenem normalment aporten calç, que també n'hi ha, no? Si tu menges ou, si tu menges algun cereal integral, si la gent que coneix el gomasi, que és la composició del sèsam barrejat amb sal, el sèsam és aquella llavor que sembla que és pels ocellets, el que abans en dèiem l'alpiste.
2: L'alpiste.
1: Doncs el sèsam és una llavor molt rica en ferro, riquíssima, que torradeta, triturada i amb una cullerada de postres de sal, fa una composició que t'aporta molt, molt calci. Clar, no tothom ho sabem, això, no? I tampoc no està a l'abast de totes les butxaques, moltes vegades. I és complicat. Però les begudes aquestes, per les persones que ara no suporten la lactosa, que són begudes vegetals, que no els hi podem dir llet vegetals perquè no són llets, sinó que són begudes a base de la soja, de la civada, de l'arròs i de l'ametlla, també tenen un petit component
2: de
1: calç, però llavors ens falta que el nostre organisme l'assimili.
2: Aquí està. Jo des de petit no l'assimilava, la llet. Tenia problemes amb la llet. Per lo tant, jo en teoria ara hauria de tindre problemes de calç. Però de moment tinc sort, de practico esport, aguanto i no tinc problemes aquest. Però ara tornant endarrere amb la llet, que dius tu, la llet, hi ha 3 tipus de llet: la desnatada, la semi i
1: la sencera.
2: Però n'hi ha la sencera, que encara hi ha alguna marca, que encara... tu llegeixes el prospecte i encara porta una mica de calç.
1: Bueno, diuen enriquecida con calcio.
2: Exactament.
1: Que vol dir que porta calcio químico.
2: Bueno.
1: Però porta calcio.
2: Exactament, perquè si anem a buscar la pastilla també
1: sí,
2: és química.
1: Sí, no? Sí.
2: Però, esclar, què trobes? La llet que estem bevent, realment l'altra llet, per què serveix?
1: La desnatada, vols dir? Sí. I la semidesnatada. Bueno, això és una moda que van treure pels que fem dieta, pels que fem règim. Però és un absurd.
2: Exactament, perquè jo parlant amb nutricionistes et diuen, si has de prendre, encara que et diguin que no, pren llet, clar, però sencera.
1: Clar, que sigui un got al dia, no en prenguis molta, però... Una llet sencera.
2: Els que hem tingut grassa a les artèries, en teoria no ens hauria d'anar bé això.
1: No.
2: Però, comparat amb l'altre, i ara que a mi m'agrada la llet, que aquells temps no m'agradava perquè ja, em sentia
1: malament... I se't posa bé.
2: Exactament, vale. Doncs disfruto amb això.
1: Clar, llavors de més jove poder tenies una miqueta d'intolerància a la lactosa, però llavors això no ens ho miraven.
2: Aquell nen està desganat. Aquell
1: exacte.
2: Nen no
1: li agrada la llet. Sí,
2: ja
1: i,
2: està.
1: I no sorties d'aquí. Afortunadament, avui, doncs, bueno, els estudis mèdics han avançat moltíssim i quan un nen té algun problema amb la llet, doncs de seguida li fan les analítiques exacte. Per veure si té intolerància.
2: Intolerància.
1: I llavors, doncs, bueno, es poden trobar maneres de portar a calç aquell nen que no sigui a través de la llet.
2: Doncs. Exactament.
1: Això està claríssim. A veure, et deia... que de cara a la població jove els consells són els mateixos, fer exercici, no menjar greixos i aportar calç, no? L'aplicació de la cirurgia protèsica, com tu diguis, doncs deies, avui en dia és un plis-plas.
2: Sí.
1: Funcionen molt bé, molt millor les intervencions de maluc que les intervencions de genolls. Molt millor. Tenen molt més bons resultats.
2: És més complex.
1: Clar, i això hem d'agrair-ho a la cirurgia que ha avançat una cosa espectacular, no? De totes maneres, tal com et dic, això és un xerrar entre tu i jo. Jo aquesta pregunta me la guardaré. I si tenim l'ocasió, quan fem els directes a final de mes, que ve l'Anna Gispert, la nutricionista, i alguna vegada ha vingut algun fisio o algun osteòpata, si tenim l'ocasió de poder tornar a tenir un dia un fisio, li faré amb ell, a veure quina opinió ens dona.
2: Molt bé, perfecte.
1: Et sembla bé?
2: Perfecte.
1: I llavors t'avisarem perquè estiguis al tanto, ens escoltis i tinguis la seva resposta, que serà professional. I llavors em vas comentar una cosa que a mi sempre també m'ha impactat molt, que per temporades, ja fa anys, no mengi més de 2 ous a la setmana, que li pujarà el colesterol al cap d'un temps. Ara ja en pot menjar 4. Si són ous de qualitat, escolti, cap problema.
2: I si pot ser diàriament?
1: Diàriament. Ara ja és diàriament. Bueno, hi ha persones que s'esveren quan saben que hi ha persones que mengen 2 ous cada dia i tenen una analítica de colesterol perfecta. Vol dir que no acabes d'entendre el perquè d'aquestes campanyes. Llavors va venir la pobra sardina.
2: Sí.
1: No, la sardina té molta grassa, no se'n pot abusar, un cop a la setmana o cada 15 dies. Ara la sardina és fantàstica perquè té omega 3.
2: Exacte, el peix blau has de
1: tot
2: menjar.
1: Tot el peix blau n'has de menjar de 2 o 3 cops a la setmana, perquè així cobreixes l'omega 3 i cobreixes l'omega 6. Llavors, què hi va bé més? És que ha passat amb moltes coses.
2: L'oli,
1: amb les llets també va passar.
2: Exacte.
1: Que si la lactosa, que si la desnatada, que, bueno, el que comentàvem fa un moment. Vull dir, jo amb els anys he arribat a la conclusió que això són campanyes. O sigui, de què tenim excedent d'arròs? Doncs ara hem de dir que l'arròs és una meravella i que n'hem de menjar tantes vegades al dia. És que he arribat a aquesta conclusió i potser estic equivocada,
2: Home, això...
1: Estic equivocada.

0: Sa come un rei, no?
1: Supa
0: come dina, un dina...
1: E dina come un príncep i supa come un...
0: Come un pobre, no? Sí. Doncs és realment... Era un bon sopar. Jo sempre discuteixo aquí amb tothom que l'alimentació tan pobra que fèiem, la gent de la nostra generació, era molt més sana que ara. Home. Però per què? Perquè els elements, el que menjàvem, eren més sans, no estaven manipulats com ho està ara, no estava les farines eren farines.
1: Sí, només hi havia,
0: no estaven, només hi havia la farina blanca.
1: Dos tipus, jo que havia treballat a Cal Balar, teníem dos tipus de farina, la que s'agafava ràpid per provar les màquines,
0: sí.
1: I la que havies de deixar ja en plan forner, que aquest havies de deixar, que
0: havia de tenir una preparació, no?
1: Perquè l'endemà la poguessis provar, la
0: màquina. Clar, fermentar i totes aquestes coses. Doncs esclar, la farina era farina. Els porcs es cuidaven a casa o a les cases de pagès. Els conills, les gallines, collíem, la majoria de famílies, sobretot en un poble com Sant Quirze, collia els ous de les seves gallines. Menjàvem cansalada.
1: I tant.
0: Ara... Si li dius al metge que menges cansalada, et diu, bueno, però amb calma, perquè et pujarà el colesterol, també et diu. Però per què? Perquè els porcs es crien com es crien, les gallines es crien com es crien, els ous van com van, i tot és... El...
1: Ara que dius la cansalada, que també està, ens la tenen prohibida, i amb el gust que dona una cansalada...
0: Ara, avui, i de quan en quan, no fa mal.
1: Avui he passat, he fet mongeta terrera amb patates... I quan ha estat ja l'he fet al vapor, i quan d'això es li posava en una paella amb una mica de cansalada.
0: Uau.
1: Perquè donés gust. Per això
0: sí, sí.
1: Em diran que és un crimen, no?
0: No, canten els àngels. Canten els àngels amb, amb això tan senzill. Però també ho hem parlat moltes vegades, vull dir, el que és dolent són els excessos.
1: Sí, a tot.
0: Si tu... normalment menges suau, menges saludable, i un dia et ve de gust fuma't un plat de mongetes seques amb botifarra, ai, amb botifarra o amb cansalada, quin mal hi ha?
1: Oh, a veure, el mal no sé, però la panxa no vegis.
0: Sí, sí, no, ja no es posa tan bé com es posava, evidentment, però això ja és l'edat. Això ja és un tema de l'edat. No, no és un tema de que sigui bo o de que sigui dolent, m'entens? Però sí que és veritat que em va fer gràcia quan em vas enviar la pregunta, perquè jo m'ho he plantejat moltes vegades, això. A veure, per què primer una cosa és dolenta i al cap de X temps ara ja és molt bona i és necessària que mengem moltes vegades? No ho he entès mai, això. Saps?
1: Costa molt d'entendre.
0: No ho he entès mai. Ara les nutricionistes consideren que de llegum n'hauríem de menjar com a mínim 4 racions a la setmana. 4 racions no vol dir un platarro.
1: No, no.
0: Vol dir una racció normaleta, acompanyada del que vulguis, d'una verdura, d'un peix, del que et vingui de gust. Jo recordo que de joveneta a casa precisament en menjàvem de llegums, però menjàvem llegums perquè no hi havia altres coses. Ara, la nevera, a vegades, no sabem ni el que hi tenim.
1: Exactament. Jo me'n recordo aquells temps que ma mare tenia no tenia un menú penjat a la nevera, perquè d'entrada de la nevera ja no n'hi havia.
0: No n'hi havia.
1: Sinó que ja s'havia fet ella. I els divendres jo menjava, o el meu germà, cigrons. Aquell dia tocava cigrons. Els dijous tocava arròs. I els dilluns o dimarts, si era hivern, hi havia escudella.
0: Sí.
1: I els dimecres, escudella barrejada.
0: Sí, era com una norma, que hi havia a les cases.
1: Tu sabes, tu anaves a casa,
0: sí.
1: El dia que fos i sabies el menú que et tocava,
0: sí.
1: què menjaries.
0: Però bueno, jo també penso que era perquè també teníem molt reduït els tipus d'aliment que podíem fer servir. Clar, ara hem avorrit el pollastre,
1: sí.
0: Hem avorrit el conill, això que mengem que en diuen pernil dolç, que no és pernil dolç. Esclar, llavors obries la nevera, quan ja hi va haver nevera, perquè primer eren fresqueres.
1: Exactament.
0: Quan hi va haver neveres, hi havia lo bàsic imprescindible. I s'anava a comprar cada dia.
1: I tant.
0: I s'anava a comprar pel que et tenies a la butxaca o al moneder. I és molt diferent. I ara hem passat a una exageració.

0: es menja massa proteïna animal, massa, en quantitat, en mengem en quantitat, no, no necessitem tanta, saps? I és clar, com que hi ha facilitat, hi ha economia, doncs qui pot, potser menja carn cada dia a l'àpat del migdia i peix cada dia a l'àpat de sopar, i no és necessari tanta proteïna, i molt menys quan parlem de les franges, que ja ens hem fet grans, que ja no necessitem tanta cosa. No. Encara que el meu metge integrista diu que sí que necessitem la proteïna per no perdre la musculatura, perquè es perd molt la musculatura.
1: I tant.
0: I que sí que és necessària la proteïna animal, però en mesura. I en canvi ens hem tornat bojos quan anem a comprar. Jo moltes vegades hi penso, mare meva, si la meva àvia vingués un dia amb mi a comprar, diria, a casa vostra sou dos o sou deu? Perquè amb el que jo compro per dos, ella era capaç de passar un mes. M'entens?
1: Que sí, que sí.
0: Inclús la meva mare, vull dir, la meva mare feia meravelles de ben poca cosa, però era perquè estaven acostumades a passar estretó i agafaven, compraven un pollastre o mataven un pollastre, i d'aquell pollastre feien moltes coses. Feien el caldo, feien canelons,
1: les croquetes.
0: Feien croquetes. De la carn d'olla feien croquetes.
1: Sí.
0: Avui comprem els pernilets, els pits sense os, els pits sense pell... Jo no sé...
1: I
0: no
1: les
0: sé.
1: Cucaretes ja les comprem.
0: No sé com ens hem tornat, Em sap molt greu, perquè tu ja saps que jo sóc molt cuinera, però...
1: Sí, però ara jo diré una altra
0: cosa. Ens hem tornat molt còmodes.
1: I aquests que amb una barreta hipoallergènic ja passen?
0: Bueno, això és diferent. Estem parlant d'un altre tema, ara.
1: No, però, esclar, aquests no sopen. Aquests prenen una barreta d'aquesta...
0: Energètica.
1: Sí, sí.
0: Que porta proteïna o porta fruits secs. Sí, hi ha molta gent, però bueno, perquè també s'ha entrat en la dèria d'estar catxes, d'anar al gimnàs, de no voler estar gras. Abans els nois no es cuidaven tant.
1: No.
0: Ara un noi d'una franja d'edat, 40-50, no vol tenir panxa.
1: Sí.
0: I vol estar maco i guapo i es posa cremes a la cara, clar, tot això no existia, saps? Nosaltres som de la prehistòria.
1: Sí.
0: De la prehistòria. I és clar, jo ja trobo bé, jo trobo bé que un home es cuidi, ho trobo molt bé, però amb el primer que s'ha de cuidar és amb el que menja, amb el que beu i amb el que fuma. I a partir d'aquí que es posi cremes a la cara.
1: Estàs tocant un tema que estem sortint i ara ens posem amb els homes. Jo, evidentment, no sóc d'aquests.
0: Ja, veure... perquè no ets de la generació.
1: Clar. Veure... Bueno, quan érem... anàvem als balls particulars, que això és prehistòric, el gin tònic també ens el prenia.
0: Sí, era un gin tònic raro, però també el fèiem, sí, sí. Però era el diumenge, o el dissabte, i prou.
1: No, això sí.
0: I prou. Ara és diari, molta gent és diari.
1: Sí.
0: No el gin tònic, però doncs, bueno, van a esmorzar, es prenen una cervesa, van a dinar, es prenen un vinet, van a sopar, una altra cervesa... No vull dir que estigui mal fet, no, ni ho vull criticar, a mi no m'agrada massa, però penso que no és saludable, vale? Que com dèiem abans, les coses sense excessos són fantàstiques, però quan s'entra a la roda de la dependència d'alguna cosa, és com el que fuma, clar, jo què tinc a dir? Jo no he fumat mai, a casa meva per sort no es fuma, els meus fills no han fumat, els meus nets de moment no fumen.
1: Cada cop més menys, això, està baixant. Fixa't que els estancs, que avui dia,
0: sí,
1: venen de tot, i, sí, i la importància del tabac ha baixat molt.
0: És secundària.
1: Sí,
0: tu vas a l'estanc i sí, el que fuma compra tabac, però pots comprar altres coses.
1: Un xupa-xup, ah,
0: exacte, és secundària, però bé, que criticar costa molt poc.
1: No,
0: eh?
1: I tant, no.
0: Criticar costa molt poc, però...
1: Home, he sortit lo de l'hipòlegi, aquestes barretes,
0: sí,
1: també n'hi ha un, que és clar, la llet en teoria no l'hem de veure, però qui no se'n va a dormir amb un iogurt?
0: Sí, però saps que el iogurt és diferent. El iogurt... sigui de vaca, sigui de cabra, sigui d'ovella, sigui vegetal, sigui de coco, és una llet fermentada. A l'estar fermentat, allò mai et farà mal, al contrari, se't posarà bé. Ara que es parla tant de la macrobiota, que tampoc en havíem sentit a parlar mal mai, que és tenir salut en els budells, val? Doncs la millor manera d'acabar un sopar és amb un iogurt del que t'agradi. Ara, natural, eh? Ni amb fruites, ni amb sabores, ni amb punyetes.
1: No, amb sabores...
0: Perquè llavors ja entra altres coses.
1: En sabores, jo que havia treballat en una gran empresa, a la unitat hermètica, i allà hi havia de robòtica, uh-huh, i van anar a muntar...
0: Les robot, màquines.
1: Un robot, una empresa que no diré el nom...
0: Ja.
1: Perquè feien perfums. I el robot, i esclar, els perfums allà, el que passa que i les companyies de perfums treballen molts només amb una companyia. I aquesta companyia fa el perfum i el dona al client, fulano, satano, i aquell trio perfum, i aquests s'escapaven. No sabien com, hi havia algú que llançava la fórmula i van demanar un robot. Però, a més, aquest robot feia la composició pels iogurts. A veure si m'explico. Sí. Els sabors.
0: Els sabors.
1: I el, quan els tècnics van anar...
0: Sí, les aromes.
1: Les aromes van dir... Hòstia, després de lo... Perdó que...
0: No, no,
1: després de lo que he vist allà, us dic que no compraré mai més iogurt a sabors.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Perquè sí. Allò és... És química pura.
0: Pura,
1: és...
0: sí.
1: Per això t'ho dic, quan dius això de sabor, si el iogurt natural, ara n'hi ha molts, eh? Hi ha el grec, hi ha el d'això...
0: Ja, mare meva, no sabem ni què triar de tants sí, iogurts que hi ha, vull dir que... I que, bueno, que jo ja entenc que poder, quan els nens més petits comencen a menjar iogurt, els hi agradi més amb sabor i no hi vulguin trobar trossets de fruita,
1: sí,
0: que sempre són més sants els que tenen trossets de fruita. Però clar, bueno, s'han d'anar acostumant i a mesura que es fan gran també entenen que és molt més sa.
1: La fruita ha baixat molt, amb la joventut. No en menja
0: tanta. Sí, no se'n menja tanta, però també ha sigut perquè amb el rotllo de voler estar prim se'ns ha dit molt que el sucre de la fruita que es transforma en fructosa... És clar, si tu et menges 4 o 5 peces de fruita cada dia, com jo havia fet antigament,
1: jo vaig.
0: Doncs representa que ingereixes massa sucre. Jo tinc les meves reserves.
1: Jo també.
0: Ara, si una persona té diabetis, ja és una altra història.
1: Entrem en un altre camp.
0: És una altra història, però si una persona té salut, jo penso que més saludable que la fruita no hi ha res.
1: Jo menjo fruita al dematí, normalment una o dues coses. Al migdia també. I al vespre també. A sopar també. O sigui, de 8 peces...
0: 6-8 peces les menges tranquil·lament.
1: Exactament.
0: I mira, i no se't veuen pas, estàs fantàstic.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, sí.
0: No, quan diuen que...
1: No, no.
0: Les persones que tenim tendència a engreixar, és molt possible que passi. Jo personalment l'he hagut de reduir molt i em xifla tota, m'agrada tota, no hi ha res que no m'agradi. Però bueno, quan els metges et diuen, miri, redueixi fruita, redueixi això, no? I és clar, jo crec que ha baixat també el consum, primer perquè està caríssima la fruita.
1: No serà pels pagesos.
0: Pels pagesos no, ara entraríem en un altre camp que no podem tocar. Però ja sabem que qui es guanya la vida no és qui ho produeix. Però està caríssima. Per una banda, el jovent, les butxaques, els hi van com els hi van. I poder prefereixen gastar-se els diners en un sortint que menjar amb fruita. No ho sé, això és un altre meló.
1: Sí.
0: És un altre meló estrenar. Però està caríssima i llavors, esclar, si tots els nutricionistes et van dient no, si vols mantenir a la línia, doncs, tres peces al dia, doncs esclar, es nota molt. Si jo, per exemple, també menjava 6 o 7 i ara hi ha dies que menjo una, imagina't si ha baixat la compra de fruit a casa meva. Jo comprava, quan teníem els fills a casa, comprava les pomes, els préssecs, les peres, en platons per la setmana. I ara semblo, me'n recordo que quan vam anar la primera vegada a Londres, dic, què fa la gent comprant un plàtano
1: peça, sí,
0: i una poma?
1: Una peça.
0: Que ridículs! Jo tenia 35 anys llavors, eh? Que ridículs, doncs ara jo semblo una anglesa, perquè compro realment el que mengem, saps? Ja no compro platons primer, perquè ja som dos, però no compro les quantitats si no mengem la quantitat de fruita que es menjava.
1: A casa hi entra molta.
0: I bueno, doncs bé, si es posa bé i no hi ha problemes...
1: Ja t'ho dic, jo el sucre el tinc controlat.
0: Què millor que menjar fruita. Sí. Ho trobo molt bé. Què més vols preguntar? Va, que tenim 5 minuts.
1: De preguntar, bueno, ara entraríem en una dinàmica del problema que dius tu de l'esport. Uh-huh. L'esport en els genolls. Quina bueno, classe...
0: Aclariment, l'esport no és un problema, el problema som nosaltres.
1: Ja.
0: L'esport és una cosa
1: bueno,
0: sana.
1: Sí, l'esport és una cosa sana, però s'ha de marcar, perquè després també entraríem, és clar, és un molt estrem, el problema dels genolls a certa edat, perquè hem tocat la de les caderes, però els genolls també, i encara, i el que has dit tu, és més complicat una intervenció. Molt. Quanta gent està operada dels genolls?
0: Moltíssima, moltíssima.
1: Sembla, I és clar, no és els jugadors de futbol que aquests tenen un problema, sinó la gent gran, la gent que, com nosaltres. Perquè ara tenim sort de que abans operar un genoll l'havien d'obrir totalment. Avui per un problema ja t'operen sense tindre el cap d'obrir.
0: Clar,
1: exacte, jo tinc una fissura de genoll perquè vaig fer una animalada córrer en sense tron ni son, i quan vaig anar al traumatòleg Alfons Seré, es pot dir el nom tranquil·lament, em va dir: Josep, si reforces musculatura no t'operaré fins a 90 anys. Evidentment porto molts anys llevant-me i fent una sèrie d'exercicis.
0: Sí, sí, sí, jo això també ho tinc a casa amb el meu marit i no s'ha operat i es va fer la lesió que tenia 40 anys.
1: Per això.
0: I està a punt de fer-ne 77, ja ho saps. Sí. Per tant, totalment recomanat. Però això és exercici preventiu, és exercici de rehabilitació, perquè ja tenim un problema. I amb el problema que tenim, doncs, ajudant-nos de rehabilitació, d'exercici, de fisios i del que fa falta, anem tirant.
1: Sí, tant.
0: Anem tirant, afortunadament. Pues, bueno,
1: vaig anar amb un dinar, ara que dius això, vaig anar amb un dinar i hi havia... el doctor Simo Deu, molt important en el Tolí a la seva època,
0: sí.
1: I em diu: Josep, als anys 50, l'edat mitja de vida a Sabadell era 50 anys. I diu, i gràcies als metges, oita quina edat que tenim. I jo li dic: tens raó, Josep, però... gràcies també a les desnotades farmacèutiques, que si miréssim tota aquesta gent que estem aquí ara, qui és el que no pren pastilles?
0: I no una de sola. Sí, sí, sí, totalment d'acord.
1: Perquè és clar, d'acord, són una colla de lo que sigui, les farmacèutiques.
0: No, bueno, les farmacèutiques tenen els seus interessos en indústries.
1: Exactament.
0: I els interessa vendre medicaments.
1: Exactament.
0: Això ja ho sabem. No, però bueno, però gràcies a molts medicaments, bueno, estem aquí.
1: Anna, el colesterol abans era 200 i pico.
0: Sí.
1: 200 i pico podies arribar-hi.
0: Sí, sí.
1: Avui en dia te l'han reduït de tal manera... que la que passes de 180, de seguida diuen: escolta, vigila això o aprendre pastilles.
0: Sí, sí, sí. I la diabetis també. Han abaixat els barems.
1: Exactament.
0: Han abaixat els barems, sigui per interès, també, de vendre medicament, o, bueno, o perquè ens volen més sants. No diré que no.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No ho qüestionaré.
1: El que passa que hi ha una sèrie d'enfermetats que, com que no donen negoci, també les deixen d'investigar.
0: Sí.
1: Cada
0: sí.
1: cop n'hi ha de més rares.
0: De més estranyes,
1: sí,
0: evidentment.
1: Bueno, estranyes ara, però tota l'època suposo que han existit.
0: Segur.
1: Perquè jo coneixia una amiga de la meva dona que tenia una enfermetat que anava havia d'anar cada setmana al Vall d'Hebron, i allà la injectaven, la feien, i deien, és que el tio no té remei perquè, primer, perquè no l'investigarem mai.
0: Clar, clar, no, ni s'havia investigat
1: ni entrava
0: en el programa d'investigació.
1: Exactament.
0: Bueno, afortunadament avui, amb ajudes, sense ajudes, amb maratons, doncs cada cop s'investiga més, però sempre quedaran aquelles malalties minoritàries que no s'arriben a investigar ni s'arriben a resoldre.
1: Exacte, tenim els països subdesenvolupats, sí, que la vacuna,
0: sí,
1: no els hi arriba,
0: sí, sí.
1: I ara nosaltres aquí fa poc que les aigües residus sols d'aquí a Catalunya hem trobat ja signes de polio.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: La polio, això va ser erradicada quan nosaltres érem petits.
0: Sí, bueno, de polio i de lo que no ens diuen. Perquè, esclar,
1: no, home,
0: el problema de les aigües està també molt complicat.
1: I tant.
0: Bueno, jo sap, t'ho he de despedir, eh? T'ho he de despedir.
1: Bueno.
0: Però t'ho he de citar per un altre dia, perquè tenim temes...
1: No,
0: per fer temes, molts programes.
1: Jo per debats no tinc problema.
0: Ja ho sé. El que passa és que els debats els hem de fer d'alimentació i salut, saps? No ens podem posar en altres guerres, i jo sempre m'hi poso. No me n'adono i sempre m'hi poso.
1: És que, esclar, tindre un marge, és que el marge és tan estret,
0: clar, clar,
1: que la que toca d'allò se te'n va,
0: cap a un altre lloc. Doncs bueno, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat el teu temps, que això és molt important.
1: Sí. Moltes gràcies, jo molt satisfet d'haver estat aquí.
0: Molt bé. Doncs ja ho saps, si un altre dia vols venir, només m'ho has de dir.
1: D'acord.
0: Ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies, igualment.

0: Bé, amics i amigues, m'encanta tenir convidats. El que passa que, com que jo ja sóc molt xerraire de mena i els convidats que conec també ho són, doncs ara ens haguéssim estat aquí fins a les 8 del vespre i ja no haguéssim parlat ni de si es trenca el fèmur abans que si la caiguda és abans que la trencada del fèmur o al revés, ni si per què, de quan en quan ens diuen ara mengeu molta sardina, ara deixeu de menjar-ne, i els dos temes que en Josep ens havia plantejat. Però bueno, ha estat bé, ric i agradable. Bé, doncs, el que parlem avui, vinga. Us havia dit que parlaríem de les hormones de la felicitat. A veure, no us poseu a riure. Això de la felicitat necessitaríem aquí un psicòleg perquè ens digués exactament què punyetes és això de la felicitat. Perquè cada persona mesura la felicitat depenent de com li va la vida, de com li surten les coses i de com li van els projectes. Però de totes maneres, jo us vull parlar d'un tema que és un tema mèdic i que està comprovat i que està investigat. Hi ha hormones de la felicitat. Les coneixeu totes. Mireu, la dopamina, les endorfines, l'oxitocina i la serotonina. Segur que tots heu llegit, heu escoltat per la ràdio, heu vist un programa de tele que es parla d'aquestes hormones. I, bueno, podeu dir, bueno, i tot això què és, i tot això per què ens interessa. Doncs mireu, perquè nosaltres tenim la facultat de produir, les hormones les tenim, tots les portem incorporades, però tenim la facultat de produir que funcionin perfectament. Per exemple, com podem aconseguir la dopamina? Doncs mireu, escoltant una música que us agradi, intentant dormir el màxim possible i bé. Si ens agrada el dolç, menjant una cosa dolça. O fer qualsevol cosa que ens agradi molt, la que sigui. Així tindrem la dopamina alta. Què passa quan són les endorfines? Les endorfines s'activen fent exercici, ballant i cantant. Tots ho fem d'una manera o altra, ni que sigui cantar a la dutxa, ni que sigui ballar una mica perquè sentim música i se'ns mouen els peus. I de fer exercici, doncs, moltes persones fan exercici. És igual quantes estones en faci, quin exercici sigui, però fer una mica d'exercici. Menjar xocolata negra de més del 70%. Quan toquem el 90%, amargueix una mica, eh? Però quan més alta és, quan més tant percent de xocolata pura té, més ens pugen les endorfines. I després, doncs, mirar, veure, llegir, anar a espectacles, coses que ens facin riure, que ens ho facin passar bé, res d'anar a mirar thrillers d'aquests de por, ni assassinats ni guerres. Ja prou que ho veiem cada dia per la televisió, això. Això no fa falta. Hem de sortir i passar-nos-ho bé i riure tant com puguem. Llavors ve l'oxitocina. L'oxitocina és una hormona que, amb base química, avui en dia la injecten a les embarassades que van de part per aconseguir que el part es reguli i vagi més ràpid. A la meva època això no existia, eh? Però ara hi és. Com podem activar l'hormona de l'oxitocina del nostre cos? Doncs mireu, amb una cosa tan senzilla com, si us agrada, acariciar mascotes, acariciar animals. Animals de companyia, si aneu amb una hípica i veieu un cavall, acariciar mascotes. Cuina. A que no, eh? A que no ho veieu així, moltes de vosaltres. A que moltes de vosaltres per cuinar és un engorro. Doncs mireu, d'oxitocina a tope. Abraçar, fer petons i també riure molt. Ja us vaig dir en un programa que ens havíem de fer com a mínim les persones 3 abraçades diàries que duressin com a mínim 8 segons, perquè a vegades fem abraçades que no són abraçades, ni petons que no són petons, no? Mua, mua, eh? I agafem pels ombros a l'altra persona, però això no és una abraçada. Això és un compliment. Ens hem d'abraçar de veritat, tenir contacte. I llavors ja, per últim, ens queda la serotonina. La serotonina s'activa prenent el sol. Aquest sol, que ara està tan denostat, que hi ha metges que diuen que ens hem de protegir, altres metges que diuen que el sol s'ha de prendre a les hores que és més fluixet i que per res ens hem de posar aquestes cremes que ens costen tant diners i que diuen que ens protegeixen. Prendre el sol. Prendre el sol a primera hora del dematí, a última hora de la tarda, a les hores que el sol és menys potent. Sortir a caminar. Si podem, sortir a caminar. Meditar. Una cosa que fa uns anys que es va posar de moda i que quan ens deien relaxis, mediti, no sabíem ni el que volien dir. Però ara, afortunadament, també tothom sap que doncs, anar amb un raconet de casa teva que estigui tranquil, posar-se una música agradable, fluixeta, tancar els ulls i no pensar en res, això és meditar. I això fa que pugi la serotonina i et trobis fantàsticament bé quan has acabat i no necessita més de 10 minuts al dia. Ja sabeu que sempre parlem del factor temps, del temps que ens falta per fer totes les coses que volem fer, però és que es tracta de 10 o de 5. És un moment. Fer exercicis de cardio, qui pugui. I molt important, estar en contacte amb la natura, la poca que ens queda, però estar en contacte amb la natura. Quan he començat el programa us he dit que entràvem a l'època de la tardor. Jo, és una època que no m'agrada molt perquè perdem moltes hores de llum, val? Però que la trobo fantàstica per anar al bosc, per collir castanyes, per si trobem algun bolet, si trobem algun espàrrec de marge, abraçant-nos amb un arbre. Si ho feu amb consciència, amb ganes de gaudir d'allò que us trobeu pel camí, de veure com baixa un rierol, us asseguro que us trobareu, la serotonina us pujarà a tope i us trobareu fantàsticament bé i us podreu preparar, com que els que treballeu només ho podeu fer els caps de setmana, carregareu piles per passar la setmana. I aquestes són les recomanacions que us dono per activar les hormones de la felicitat. Si algun dia podem aconseguir que ens vingui una persona entesa amb la matèria, ja parlarem de què punyetes és això de la felicitat, perquè també crec que és un tema que val la pena aprofundir. Bé, i ara ja us passaré les receptes i acabarem el programa d'avui. Mireu, són receptes de mantegues especiades, que es diu. Què vol dir mantegues especiades? Doncs que una bona mantega, mai una margarina, la margarina no és sana, una bona mantega, vosaltres us la podeu preparar de la manera que us agradi, amb les espècies que us agradin, per donar sabor al peix, per donar sabor a la carn, per posar sobre d'unes torrades, pel que vulgueu. Jo ara us donaré només 3, eh? Us en donaré 3. I si algú la prova i és tan amable i ens truca o ens envia un àudio i ens diu que li ha agradat, estarem sumament agraïts. Mireu, hi ha una mantega que és especial pels plats de pasta, eh? Per tots els plats de pasta. Heu d'agafar una bona mantega i l'heu de tenir a nivell pomada, que em diuen. A nivell pomada vol dir que no l'heu de posar a la nevera, la mantega s'anirà estovant i té que ser mantega amb sal. Sabeu que hi ha mantegues purament dites i mantegues amb sal. Doncs mantega amb sal. En un bol agafeu aquesta pastilla de mantega, la xafeu ben xafadeta i afegiu una guindilla, que no sé com es diu en català, una guindilla, la talleu ben petitona i li traieu sobretot les llavors, perquè de les guindilles no pica el pebrotet de la guindilla, el que pica és la llavor, i us asseguro que pica molt, i no és necessari. La talleu ben petitona, li traieu les llavors i la barregeu amb aquella mantega que ja heu aixafat, sigui... Jo no us aconsello amb un mini pimer, eh? Perquè llavors és que us queda una cosa com líquida. Jo us aconsello a forquilla. Com que està molt tubeta, es fa amb un plis-plas, vale? Si us agrada l'alfàbrega, agafeu 3 o 4 fulles d'alfàbrega fresca, les talleu ben petitones, com si talléssiu julivert, barregeu tot. Com que la mantega ja té sal, no cal que hi poseu sal, i com a molt hi podeu afegir, si us agrada, una mica de pebre. I és especial pels plats de pasta. Si la proveu, us encantarà. Després, n'hi ha un altre que també és un bloc de mantega salada, una culleradeta de postre de canyella en pols, 2 culleradetes d'anís en gra, o podeu tenir anís en pols, eh? També valdria, però llavors hi posaria una culleradeta. I una culleradeta de gingebre en pols. Quan dic culleradetes em refereixo a la, cullereta de postre, no a aquella petitona que existia abans de cafè, eh? La cullereta de postre rasa. Val? Tot això també ho barregeu, ben barrejat, i a sobre d'un tall de carn, d'un bistec, és excel·lent. I direu, amb canyella, si la canyella és dolça. Amb anís, si l'anís també dolceja. Però llavors el gingebre li dona un toc llimonat i la combinació és brutal, és boníssima. Per carns, eh? Recordeu. Després n'hi ha una altra, que aquesta sí que la mantega ha de ser sense sal, vale? Una mantega normal. Agafem la pell d'una llimona, després d'aixafar el bloc de mantega en un bol, agafem la pell de llimona i la ratllem petita, eh? Amb un ratllador que faci la ratlladura petitona. I posarem una culleradeta d'anet sec, eneldo, vale? Anet sec. Una culleradeta també de menta seca. Aquesta és especial pel peix. Això, si les feu una tarda que no sabeu què fer, les tres a la vegada, que les fareu per separat, evidentment, heu de tenir pots de vidre que tanquin hermètic. Els pots de vidre han d'estar ben nets i ben secs, eh? No hi pot haver ni una gota d'aigua. Ho envaseu, ho tanqueu hermètic i aquestes mantegues aguanten més de 2 setmanes a la nevera. Però, sobretot, mai en plàstic ni en un pot que no tanqui hermètic. Com que sé que la majoria de vosaltres descarregueu el podcast, jo no us ho repeteixo, això, perquè doncs en el podcast ho podeu escoltar tantes vegades com sigui necessari per poder apuntar. Eh? I espero que, si algú la prova, ens digui si li ha agradat o no li ha agradat, perquè tampoc té per què agradar, eh? Això són coses que m'agraden a mi, però no tenen per què agradar a tothom. Però us asseguro que són tonteries per acompanyar un plat que a vegades canvien molt el gust d'aquell peix o el gust d'aquella carn, canvien moltíssim. Proveu i veureu com us agradarà. I bé, jo avui ja m'acomiadaré, perquè amb el convidat hagués estat xerrant tota l'hora del programa, però llavors no tinc temps de dir-vos res més. Per tant, us espero el proper dimecres. Us demano que quan pugueu descarregueu el podcast, que escolteu Ràdio Sant Quirze, que no només té el programa d'alimentació saludable, té molts programes interessants. Que tingueu una bona setmana, un bon cap de setmana, ens retrobem el dimecres i sigueu feliços.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació saludable amb Anna Maria Leiva.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: Avui a Misteris la nit parlarem de psicofonies, tractarem el tema de la transcomunicació instrumental i de tot això també en parlarem amb un convidat molt especial que avui ens acompanya. Sense oblidar, darrerament, les recomanacions pels oients i l'enregistrament de veus més enllà de les nostres, si cal.
1: Psicofonies 3.0. Una ermita abandonada i misteriosa. Quin lloc per passejar. L'ermita de Sant Blai es troba al mig de la serra, a prop de Tivissa. Una nit d'estiu per vacances de Nadal. Anem a jugar a la Ouija, diuen, i per si de cas preguntem tot seguit. Hi ha algú present? Un riure i un somriure de tots els que el got tombat un dit havien posat. I es comença a moure, donant voltes, cada vegada més animat, el got, com si ple de vi estigués torrat. Fins que, trobant refugi a la paraula sí, ens deixa tots glaçats. La nit va ser intensa, i els esperits juganers. Així que, per acabar, vam tirar sal al voltant, per si de cas. Deia que així es netejava el lloc d'esperits, i ningú no li va dir que no. Algú portava un radiocaset i van posar música de Lluís Llach. Ho era Jesucristo Superstar. Fins que, per fer una malifeta, vam decidir de gravar les veus de la festa. Engeguem el rècord i apaguem la llum. Quina emoció! A la capella. Rodejats de sants enmig del silenci. Jo vinc d'un silenci sobre la pedra de l'altar major. Trobar no ho va buscar. Són aquelles coses que surten sense pensar. Però al recuperar la gravació, alguna cosa va passar. Un sospir, un saber congelat, o les paraules d'un esperit que gemega i es vol comunicar. Tot just una frase feta, com la xocolata desfeta que et mira distreta, i arriba el melic del misteri, melindros de mitjanit, aquella mitjanit. Diuen que la història de la psicofonia es va començar oficialment quan un productor de cinema suec va gravar en un magnetòfon, per casualitat, unes veus. Veus que no havien d'estar allà, però que deien. Diuen que des d'èpoques molt remotes, la humanitat ha cregut possible comunicar-se amb els esperits dels morts i que des de finals del segle XIX, Allan Kardec va posar de moda l'espiritisme. Des de llavors els micròfons juguen amb les ones electromagnètiques i sigui ona o corpuscle, agosarats enregistren veus que no veus. Testimonis de que en aquest univers la vibració de les cordes còsmiques properes a la longitud de Planck explicaria l'existència de sis dimensions compactades de Calabi-Yau. Sigui com sigui, des de llavors, molts han estat els que han sentit atrets per experimentar el fenomen de la psicofonia, enregistrar sons bessons en gravacions d'àudio per poder-les interpretar com les veus dels morts, com una manifestació que està a cavall entre la curiositat científica i la possible comunicació en altres realitats. Què pot passar si ara mateix posem en marxa els nostres equips i la gravadora digital? Enregistrarem veus? Escoltarem éssers? Morts d'altres dimensions?

0: Bé, avui tenim un convidat molt especial perquè anem a parlar de psicofonies amb el Fran Recio. Benvingut, Fran, al nostre programa.
1: Moltes gràcies a tots.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bueno, presentar el Fran Recio per mi és difícil perquè ens coneixem de fa molt de temps, hem coincidit en diferents llocs i tenim pendents algunes visites a llocs misteriosos, però això ja serà una altra història. Anem al gra i evitem la pols. Com definiries una psicofonia?
1: Una psicofonia per mi és un so que no és audible quan estem gravant i que apareix després durant la reproducció. I fixa-t'hi que et dic que és un so, no una veu, perquè perquè s'escolti, perquè es gravi una veu, ha d'estar a l'ésser humà. Aquestes veus no tenen la bola, no tenen el cos humà. Llavors, què és? És una imitació d'una veu. Però que el nostre cervell lo interpreta com una veu, no? Com un fonema.
0: Yeah. I com va ser que va començar a fer l'estudi de les psicofonies? La primera experiència en aquest camp?
1: Va ser, doncs, per casualitat, si és que la casualitat existeix, i va ser-hi perquè, a veure, jo tinc que confessar-lo, va ser allà per els anys 90, a finals dels anys 90, que estàvem experimentant, estàvem, doncs, estudiant per psicologia, i, doncs, vàrem fer una ouija perquè, clar, s'ha d'experimentar, no? Està molt bé llegir, però s'ha d'experimentar les coses, no? I llavors jo vaig posar una petita gravadora d'aquestes de casset per gravar la sessió, després escoltar-la, no? I vam fer una sessió molt maca i tal, no? I després, doncs, aquella cinta de casset va quedar guardada, amagada en un calaix, i un dia, doncs, la vaig recuperar, la vaig escoltar per recordar-me del tema de la ouija, no per res, no? I justament quan es feia una pregunta, una suposada energia, entitat, esperit, com li vulguem dir, li estaven fent unes preguntes de... Bueno, suposadament estava sortint allà un nen que volia néixer, volia tornar a la vida, i se me'n va, doncs, de dir-li preguntes que se li ferien a un nen, no? I li vaig dir, ets bo o dolent, no? Eres bueno o malo, estaven fent en castellà. I bé, el tablero ens deia, la ouija ens deia que era bo, no? Que era bo. Però és molt curiós perquè em va sortir una veu de nen que ens deia que era dolent. Ens diu, malo, no sé si és la que t'he portat.
0: Ara ens escoltarem algunes de psicofonies perquè ens has portat uns registres.
1: I clar, llavors per mi va ser molt fort. Per què? Perquè és una psicofonia, és un registre que, clar, estàvem fent una experiència a les 3 de la matinada a un barri de Barcelona, amb un soterrani, o sigui, allà no hi havia cap possibilitat de que, i a més, algo que t'estava contestant d'alguna manera, entre cometes, a la qüestió que tu estaves, doncs, plantejant al tablero, no?, a la ouija. I clar, això... A mi, com a tècnica electrònica que sóc i que em vaig dedicar durant molt de temps a les reparacions d'aparells, a mi mai m'havia sortit que es gravés veus on no hi ha, no?
0: És que, o sigui, algú... En aquest sentit, haig d'aclarir que el Fran va estudiar electrònica i so a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.
1: I després, doncs, vaig estudiar so a l'Escola Tècnica de Ràdio i Televisió de Barcelona, que abans estava a la calle Entença, ara no sé si hi és encara.
0: O sigui, que és un tècnic, amb això dels sons ho has estudiat i per això no m'estranya que posessis, doncs, a fer una gravació, perquè la duries portar ja de fàbrica, no?
1: Bueno, és molt curiós perquè va ser amb una gravadora molt senzilleta, d'aquelles de casset petitetes, però la psicofonia, doncs, a veure, es gravava amb el to, amb la veu, amb les característiques d'un nen, no? És que, clar, tothom...
0: Tu ja ets jovenet en aquells moments.
1: Bueno, fa potser 20 i pico anys.
0: 20 i pico anys, sí, sí. Després, en aquest sentit, això del misteri, veig que ja vas començar, però vas estar moltes temporades fent el programa Enigmes 03 a Ràdio Cubelles, parlant d'aquests temes i d'altres, no?
1: De molts temes, de tot el que estava relacionat amb el tema del que és la parapsicologia, i també, doncs, abordàvem moltes vegades el tema de l'esoterisme, no? També.
0: Què va ser primer? El programa de ràdio va venir per aquesta inquietud que tenies?
1: No, el programa de ràdio va venir per aquestes casualitats que es donen a la vida. Jo vaig fer un altre programa primer a Ràdio Vendrell, i doncs la cosa no va anar-hi massa bé amb els companys i tal, i després em vaig quedar amb ganes, vaig fer un altre programa on jo visquia abans, que era Cubelles, vaig parlar amb l'Ajuntament, em van posar totes les facilitats del món, i una causa va portar a l'altra, i bueno, 11 anys.
0: Antena. 11 anys.
2: Jo hi ha un tema que amb això tinc el dubte, no? Si realment les psicofonies té a veure amb esperits o té a veure amb ones acústiques. Hi ha una teoria que diuen i que si tinguéssim les eines adients podíem recuperar, perquè les ones sonores no es perden mai, es van difuminant però no es perden mai, i deien que seríem capaços de fins i tot de recuperar veus del passat. Podríem sentir a Plató, a Aristòtil, a Grècia, a l'Atenes clàssica parlant. Jo no sé si té a veure amb ones sonores o amb esperits. Com ho veus tu, això?
1: Doncs potser que ni una cosa ni l'altra. Potser, no? A veure, el so en si, bueno, vosaltres que sou professors ho sabreu millor que jo, a veure, el so en si no existeix, o sigui, són són ones de so que van rebotant en les parets, en els jocs, i se van extingint. Llavors tenim la teoria de que d'aquest so d'alguna manera impregna els jocs, no? Però clar, això, en el cas de poder recuperar les veus, recuperaríem veus que ens parlarien d'algo en concret, no? Es podien parlar de filosofia, sí. Es podien parlar de música, del que sigués, però no contestar-te una pregunta. A veure, perquè serien els sons, no? Aquí un dia doncs posaríem una gravadora i s'escoltaria aquest senyor.
0: O el millor que podem fer abans de continuar és potser escoltar una de les psicofonies que havia enregistrat el Fran. Podem posar el primer registrament?
3: Vamos a ver. ¿Conoces a alguno de los que estamos aquí?
0: Tornem-la a sentir acuradament.
3: Vamos a ver. ¿Conoces a alguno de los que estamos aquí?
0: A ti, Miguel. ¿Es això?
1: Sí, sí. Jo és el que escolto, sí.
0: Bueno, és molt fluix després sí. De la pregunta.
1: Hem de tenir en compte que les psicofonies no solen donar amb alta fidelitat.
0: No, però respon al que estaves comentant amb el Josep Antoni, de que responen a la pregunta, no són veus aleatòries, sinó que en principi està relacionat amb la pregunta que li fas.
1: Clar, això és, bueno, es donen més casos, no? Però aquest és un dels més interessants, no? Com està interactuant d'alguna manera amb tu. Perquè, és clar, si apliquem l'estadística, quines casualitats hi ha de que doncs, escoltem una veu del passat que estigués justament dient a ti, Miguel, o una emissió de ràdio, o el que sigui, no? I som...
2: Doncs clar, aleshores ens planteja la idea de que darrere ha d'haver-hi un ànima, un esperit, amb capacitat d'entendre i respondre,
0: és
2: no?
0: És que aquí, clar, quan es
1: parla... És molt complicat.
0: És complicat,
2: ja, ja, ja.
0: I a més...
2: I apassionant al mateix temps.
0: M'assembla que cadascú diu la seva, perquè hi ha... qui diu que és veu de difunts, però també diu que hi ha altres que diuen que són éssers d'altres dimensions que no han sigut mai humans, o éssers extraterrestres. Te'n recordes que anem a parlar sí. Amb aquelles persones que havien sigut
2: dels
0: contactats
2: somnis, sí.
0: Dels somnis? Pues hi ha gent que diu que...
2: Però que almenys demostren que tenen una capacitat d'entendre el nostre llenguatge, no?
0: Tu, d'aquestes... Àngels o dimonis seria un altre, també. D'aquestes possibilitats, ja sé que tu diràs, són sons i tal...

0: de la vida i tot això, per això es fa aquest lligament que ve que s'agafa amb pinces, perquè no hi ha tampoc cap... Jo penso que té molt a veure amb la nostra ment.
1: Clar. De totes maneres, estaves dient això, no?, del lloc, perquè sembla que aquest fenomen també està lligat a espais característics, i per exemple a llocs abandonats, ermites desertes, o com per exemple l'Hospital del Tòrax. Què em pots explicar de l'Hospital del Tòrax?
0: Bueno, aquesta psicofonia es va captar a l'Hospital del Tòrax.
1: Aquesta en
0: particular. Sí, aquesta que sembla dir a Tim Miguel. I clar, però això té diferents interpretacions, perquè clar, diem, bé, és el joc el que doncs d'alguna manera marca les psicofonies, o és la nostra predisposició a captar allò que volem captar? Perquè clar, si jo arribo a, per exemple, una de les grans meques de les psicofonies com és Belchite, tothom diu les veus de la Guerra Civil i de més. A veure, Belchite ha tingut moltes guerres, ha sigut joc estratègic amb l'expulsió dels moriscos, amb moltes coses. Per què s'agafen les veus de les bombes i no s'agafen les espases o això, no? Perquè també, jo, a veure, això és la meva teoria, que té molt a veure amb la teva predisposició del que tu vols captar. És com si en una ràdio tu agafessis el dial, la FM, vull captar Ràdio Sant Quirze o vull captar Ràdio Barcelona, no? I llavors vas d'alguna manera estàs sintonitzant allò que tu tens la teva predisposició a captar, no? És una psicofonia, però almenys jo busco unes explicacions que per mi siguin més convincents, no? Perquè diu, bueno, són els morts, això està molt bé, però com quina base tenim per dir tot això, no? Els extraterrestres, a veure, nosaltres vam fer una experiència molt maca allà a Tivissa, sí, però resultat cap.
1: No va sortir.
0: I moltes vegades, doncs, quan més te l'esperes, doncs apareix el registre, no? Això ens ha passat moltes vegades. Llavors, clar, perquè es doni la comunicació, té que haver un emissor i un receptor. Tots dos tenen que voler que hi hagi la comunicació. Si un no vol, llavors no hi ha psicofonia.
2: Clar, aleshores podríem entendre que aquestes són sons naturals, sons que estan, no dic a la natura, sons que estan en els espais i que la nostra ment els reinterpreta segons l'estat de sugestió que podem tenir.
0: Bueno, no exactament, perquè clar, quan apareix una psicofonia, que lo interessant de la psicofonia i que dius això és una psicofonia i això no, és perquè moltes persones diuen, escolta'm, això em sona que és una veu, no? Com a la T. Miguel em sona que això és una veu, no? Encara que no hi hagi, que no sigui un ésser humà, no? Llavors això és el fenomen interessant, no? Però clar, anar molt més enllà és que és molt arriscat, no? Jo no m'atreveixo.
1: De totes maneres, jo penso que per això també des del la teva formació tècnica i científica vas veure en la psicofonia que deixaves estar les suggestions perquè allò estava gravat, vull dir, era un registre, no era una cosa teva que t'imagines, sinó
0: no, que hi ha algú físic. No, jo em refereixo que és la suggestió per tu contactar o obrir el canal de contacte amb allò, el que sigui, no? Però no que sigui algú que la nostra ment reinterpreta. A veure, de vegades sí, perquè s'escolten moltes psicofonies per ahí, que bueno, jo no les entraria ni a dintre de psicofonies, no? Però si a tu et sona, i hi ha moltes persones que sona que això és una veu i donen tantes casualitats, doncs bueno, algo estrany hi ha, no? Que és el que a mi de veritat m'inquieta, no?
1: Per evitar possibles males interpretacions, et sembla que aquest estudi del fenomen s'hauria de fer en un laboratori? O sigui, per exemple, utilitzar una campana de buit o una gàbia de Faraday per evitar intrusió de veus externes al fenomen o de radiacions electromagnètiques paràsites? Sembla potser que en lloc d'anar al cementiri, que és el que després veurem que anem a anar nosaltres per fer una prova de camp, és sigut millor això fer-ho en laboratori?
0: A veure, jo crec que quan més proves es facin, millor, de tot tipus. El que passa és que hi ha molta llegenda urbana amb aquest tema, no? Es parla molt de les psicofonies inclús en campanes de buit. Clar, això és molt complicat, eh? Això és complicat.
1: En un laboratori, sí, ben equipat.
0: Fer-les en un laboratori, però el problema que tenim a la psicofonia és que no és un fenomen reproduïble a voluntat. No ho podem, o sigui, podem intentar-ho, però es dona quan ell vol, per dir-ho d'alguna manera. No es dona quan nosaltres volem. Llavors, reproduir en un laboratori és molt complicat. De fet, jo crec que no es pot.

0: Anem a veure el segon exemple que tenim de psicofonia. Carles, per favor.
1: Un espíritu en esta casa.
2: El tablero.
3: Sí.
1: Dinos. Un espíritu en esta casa.
2: El tablero.
3: Sí.
0: Algo del tablero. Dinos. Algo de, jo, hi he entès
4: el tablero,
0: algo del tablero.
4: O el tablero.
0: Què estàveu fent Ouija en aquell moment?
4: Sí.
0: Vale, vale. O sigui, sembla que les psicofonies i la Ouija són com dos parts complementàries.
5: És que hi ha un fenomen molt interessant. La Ouija és una mena de... No, no té per què estar relacionat amb un fenomen amb un altre, però sí que és un estat... Jo no m'atreviria a dir que és un estat modificat de consciència, però sí que és semi-modificat, no? T'ajuda molt a entrar en un estat de connexió amb el fenomen. Llavors, moltes vegades, quan fent algun tipus d'experiment psíquic d'aquest tipus, pot ser mediunitat, pot ser qualsevol altre, doncs és com si es captessin més i millor, que és el més interessant, no? I independentment de l'enregistradora que estem utilitzant.
0: D'alguna manera, la Ouija s'havia utilitzat per això de contactar amb esperits dels morts i així. Llavors, les primeres experiències que has explicat estava relacionada amb la Ouija i veig que sembla que és un mitjà més que pot obrir canals. Ara, i a part d'això, et sembla que en aquestes experiències caldria un mèdium, una persona sensible que t'acompanyi en aquest estudi de les psicofonies?
5: Jo he fet experiències, he fet algunes de molt maques, per exemple a l'antic sanatori de Xesta, a València, i es van registrar coses molt interessants.
0: Anaves acompanyat d'una persona?
5: Sí, d'una persona que...
0: Doncs, pots explicar-ho una mica?
5: Sí, a veure,
0: vam
5: estar, doncs, bueno, jo sempre vaig amb els meus catxarros, no?, amb la gravadora de vídeo, d'àudio i demés, i ella, doncs, suposadament estava contactat con el que hagués allà, no?, un psiquiàtric, doncs, hi ha molta emoció, hi ha molta...
0: Estava com impregnat d'una força emotiva.
5: Sí, bueno, és que anar allà i veure, és que ja et sugestiona d'una manera, ara no sé com estarà, però clar, tu veies, era un sanatori d'aquest tipus però infantil, o sigui, tu veies allà, doncs, els lavabos petitets pels nens, o sigui, llavors
0: era impactant, ja m'ho imagino una mica, no?
5: Et dona aquesta sensació, no? I doncs ella, doncs, estava intentant captar aquestes energies, però de forma mental, eh? I jo estava enregistrant amb la meva gravadora de vídeo, doncs, tot el que s'estava donant, i va ser molt curiós perquè jo li deia, no, posa't més enllà, no, per enquadrar la imatge i demés, i apareix una psicofonia molt forta, que es deia amb un so metàl·lic molt interessant, i que deia, moveros.
0: Carai.
5: Llavors, clar, quan tu escoltes...
0: I aquest... en el vídeo es va veure algun canvi?
5: Sí, sí, va ser captada amb el so de la càmera de vídeo.
0: Però a la imatge es veia alguna, no sé, alguna llum o alguna...
5: No, no havia cap...
0: No. O sigui, va ser solament a la
4: part sonora,
5: a l'àudio, però sí. És que aquest àudio era més fort que la teva veu, no?
0: Carai.
5: Per això de la llegenda urbana de que les psicofonies sempre són s'escolten molt baixetes, això, bueno, depèn.
0: Tenim un tercer exemple de psicofonia que ens ha portat el Fran.

0: Em sembla que ja s'ha sentit a la primera.
1: És el so d'un nen, no?
2: Sí, aquesta és la que estava comentant. Aquesta és la meva primera psicofonia.
0: Perfecte, se sent.
2: Sí, clar, un tècnic amb... clar, jo escoltava això, que era un tècnic amb melatònic, i dic, a veure... doncs clar, què ha passat aquí, sí. No? Llavors no...
0: no entenies res, no? Bueno, parlant de malo, perquè el que diu és malo. En aquests temes hi ha molt hater, persones que se'n burlen del teu treball i que parlen malament de tu sense motiu. Dic això perquè me sembla que alguna vegada has dit que has tingut males experiències en quant a les persones.
2: Bueno, això sempre passa, no? L'enveja, tot aquests sentiments es donen a tot arreu, no? Aquí a la ràdio, a qualsevol, no? Sí que és veritat que es dona i molt, no? Llavors sempre hi ha les persones, clar, el món del misteri és un pastel, no? Si tu agafes un trosset, és un trosset menys que tenen per repartir-se, no? Els altres, jo no li dono massa importància, el que passa és que el tema està allà, no? Llavors, quan tu treus algun material que és bo, la gent, doncs, comença una mica trepitjat. A més, jo sóc de les persones que moltes vegades tu no ho has fet, i me n'alegro que no ho hagiu fet, perquè sempre et pregunten la mateixa pregunta, no valga la redundància, és quantes psicofonies tens? A veure, jo no sóc un col·leccionista de psicofonies. Jo prefereixo tenir una, perquè darrere d'una psicofonia hi ha molt que estudiar. S'ha de tenir les condicions en què l'has captat, quina gent hi havia, si són homes, si són dones, o sigui, hi ha tantes variables, i a tant el to, el timbre, perquè una psicofonia té el mateix to i el mateix timbre si està captat a Chester o si està captat aquí a Barcelona. Llavors què passa? Que allò com que estàs connectant no té res a veure amb l'espai temporal que nosaltres coneixem, amb les nostres dimensions que visquem.
0: Sí, perquè no solament és el so i que diàleg, és perquè tu després al darrere fas tot un estudi i veus...
2: És que una psicofonia registre... que dura un parell de segons, després hi ha...
0: hores d'estudi per veure tot això que dius, no? El timbre...
2: Clar, i començar a elaborar les teves teories. Et pots equivocar, segurament, no? I clar, jo, doncs, en molts programes que em conviden per vindre a parlar de psicofonies no hi vaig, perquè clar, i a mi no m'interessa que només... No, i porta'm 10 o 15 psicofonies, o a veure...
0: No, l'important no és la quantitat.
2: Això està bé, no? Però jo prefereixo un programa on es parli una mica més profundament del tema, encara i que tingui més oients, que no un programa que es basi només... No, i això és un esperit. Parlem, i què és un esperit?
1: Sí. Aquest és el problema, potser, no? Que el fet de que moltes vegades el poden confondre amb el que deien, amb els mèdiums, no? I aquestes persones que parlen amb els esperits i amb els difunts. Aquest és el problema, que això també ha perdut una mica i ha quedat amb una mica com una mica amb un tema burlesco, no? I el problema és que...
0: Per qui anava una mica, no?
1: Sí, confondre psicofonies amb mèdium són dues coses completament diferents.
2: Sí. És que hi ha...
1: el meu punt de vista.
2: Sí, no, tens tota la raó. A veure, per mi és molt interessant el tema de la mediunitat, i coneixo a mèdiums molt interessants, molt d'aquests que surten a la tele, que, amb tots els respectes, del que surtin a la tele.
0: Ja ho dius, i l'altre dia parlàvem d'això, que a vegades hi ha persones que potser surten a la tele o a la
2: ràdio. Quin és el problema? Si tu vas... Jo ara tinc una experiència, tinc una investigació pendent, que farem molt interessant, si vols ja parlarem algun dia, i bé, si hi ha una persona, un mèdium, aquesta persona és com un aparell, diguéssim, més. No pot ser el juez i jurado, no? Llavors, moltes persones que diuen, ve una mèdium i diu, no, això és l'esperit, no, a veure, tu diu la teva, i després les persones que estem analitzant el tema ja veurem quina vinculació té el que tu estàs donant amb el que és la realitat, la història, el que sigui, no? I com... Però clar, hi ha molta amalgama de coses que dius, bueno, això no pot ser, no? Tots els fenòmens són interessants. A mi la mediunitat m'encanta el tarot, m'encanta, tinc relació amb molta gent, això doncs ha tingut moltes suspicàcies amb molta gent, no? Perquè no me pot agradar el tarot i agradar-me la psicofonia? Són coses totalment diferents, sí. Però no té relació. Sí, no.
0: En aquest sentit, podria preguntar-te, has perdut amics per dedicar-te a informar sobre els misteris? O potser has guanyat fans incondicionals? Què em diries?
2: Passa de tot. Ahir mateix vaig perdre un amic, bueno, un amic, a veure, d'aquests amics que es diuen de Facebook, no?
0: Sí.
2: Són amics, però, bueno, entre cometes.
0: Sí,
2: sí, se'ls perden molts, perquè tenim... Jo, a veure, com a tot el món hi ha gent que em cau millor i gent que em cau pitjor. però jo quan faig un estudi de psicofonies jo tinc que veure què diuen altres persones que estan investigant el fenomen, tinc que agafar les seves experiències, que m'estan dient, i doncs llavors entre tot quantes més dades tingui, millor per elaborar la meva pròpia, doncs, encara que sigui teoria. I clar, això, si a un li dius no, això no, a mi no m'agrada aquest sistema de gravació perquè són ones de ràdio, són, clar, la gent ja de seguida es posa a la defensiva, no? I llavors t'aparten, però bueno,
0: és el que dèiem, no? Que a vegades hi ha persones que no entenen això pel bon sentit i que s'ho agafen. Una pregunta per acabar aquest torn de paraules: si Allan Kardec fos una psicofonia, quines serien les seves paraules?
2: Jo suposo que la seva paraula seria "hi ha vida" o algo semblant.
0: Perquè recordem que Allan Kardec va ser el que va començar el tema aquest de l'espiritisme.
2: No, Allan Kardec va ser el nom que li van donar els esperits, que no era Allan Kardec.
0: Vale. Però és el que va iniciar una mica el segle XIX, al final del segle XIX, tot això de l'espiritisme.
2: Sí, bueno, sempre hi ha una persona que és el que marca l'inici, no com les psicofonies, parlar del Raoul Dive o parlar del Freddy Jürgens, no és del tot cert, perquè ja s'han registrat abans, però bueno, sempre hi ha un pistoletazo, no?
0: I aquest és, o sigui, les paraules serien "hi ha vida".
2: Jo crec que sí.

0: anem.
1: Avui el Josep Antoni ens porta... On ens porta, Josep Antoni?
0: Cap a la gravació de sinfonies.
1: Sí, ara és fosca nit i anem amb el cotxe a fer unes psicofonies per parlar amb el nostre programa de Mestre és la nit. No et fa una mica de iuiu això de les psicofonies?
0: No, la veritat és que no tinc massa por amb aquestes coses, no?
1: Vols dir? I si ens contesten, què farem?
0: Bueno,
1: què farem?
0: Pues, en tot cas, li respondem amb molta il·lusió i molta animació.
1: Ja tens... Ai.
0: Jo podem fer amistat i tot.
1: Vale.
0: Amistats d'una tumba.
1: Vale. Ja tenim preparada la resposta. Vinga, fins ara. Anem amb el programa de psicofonies a buscar el lloc on es captin les senyals més adients per fer la gravació. Sents algú? Sents algú?
2: Molt suaus.
1: Bueno, també hem de dir que aquí la portadora serà el so de l'autopista que tenim de fons.
2: Però bueno, ho podem dissevar una mica, no?
1: Sí, i a veure què surt. Gravem. Pregunta. Hi ha algú aquí?
3: Parleu amb claretat, sisplau.
1: Hi ha algú aquí?
3: Si us plau, aprofiteu aquesta oportunitat. Parleu amb claredat.

0: pregunta. Necessiteu alguna cosa?
1: Si us plau, parleu amb claretat, diguem-nos el que us faci falta.
0: Necessiteu alguna cosa?
1: Si us plau, parleu ben i clar.

0: Bé, Fran, mira, nosaltres en aquest programa Misteris la nit no solament volem parlar, sinó també volem fer una acció de camp, i anem a anar amb el Josep Antoni al cementiri de Sant Quirze fa uns dies, i anem a estar prenent algunes mostres de psicofonia. Tu et sembla que és el lloc adient, o preferiries que haguéssim fet aquesta prova en un altre lloc?
1: A mi m'agraden tots els llocs, no? Jo penso que quan, bueno, abans ho he dit, quan més dades i més experiències tinguem, millor. Llavors és bo un cementiri com qualsevol altre lloc, com si les vols fer aquí mateix, no? A la ràdio.
2: El que passa que potser després del que ens has explicat nosaltres vam cometre una mica d'ingenuïtat, no? Perquè clar, pensava que ens havien de parlar clar i
0: en català.
2: I no, és una altra història, no? Però el que vull dir que en principi, segons el que ens has explicat, estem parlant de sons que no tenen per què ser sons articulats de veus, sinó poden
1: no,
2: ser...
1: No, però jo penso que ja veu fer bé.
2: Sí? Vols dir que ho van fer?
1: Sí, perquè moltes vegades aquestes veus, dic veus, quan refereixo a veus, ho poso entre cometes, no? Aquestes que ens recorda a uns fonemes, doncs moltes vegades contesten, això de contestar també entre cometes, però quan menys t'ho esperes, no? Llavors tu pot dir, contesta'm amb claritat, doncs no vull, o sí, o el que sigui, no? Jo tinc moltíssimes experiències que preguntes, fas 10, 15, 20 preguntes, no contesten res, i això em va passar una cosa molt curiosa a la Mossara, i quan ja vas a aturar, a parar l'experiència, surt allà la psicofonia.
0: Quan menys tu esperes.
1: Sí,
0: llavors... I a la Mossara, que és un lloc d'aquests, la província de Tarragona, que és un poble abandonat. O sigui, tornem en aquests llocs misteriosos. No?
2: I molt aïllat, a més.
0: I aïllat.
2: Amb una zona amb cingleres i tot.
0: Anem a...
1: I amb un tema molt interessant, que hi ha molta energia telúrica.
0: Telúrica, és un lloc. Anem a veure ara la segona part, on anem a estar fent l'estudi amb l'ajuda del Carles. Benvinguts a Misteris la nit. Ara, com ja sabeu, anem a estar fent una experiència de gravació de psicofonies, i ara ens trobem amb el Carles, que és el tècnic de so de Ràdio Sant Quirze. Hola, Carles.
3: Hola, bon dia, bon dia.
0: I, a més, és el col·laborador habitual del programa, especialista en psicofonies.
3: Més o menys.
0: Sí, perquè alguna vegada, clar, tu has fet moltes gravacions aquí a la Ràdio Sant Quirze. Has trobat alguns sons estranys?
3: Doncs de moment no, però sí que de vegades se senten cops que no saps d'on venen, o sorollets que diuen això no sé què és. Aquestes coses de vegades sí que les trobes.
0: Però en aquests sons i així, hi havies pogut arribar a trobar paraules, potser, o identificar alguna paraula?
3: No, paraules no, però uns sons molt estranys, podríem dir com si tinguessin una pauta a la petició.
0: Però que en principi no haurien d'estar allà.
3: No haurien d'estar allà, no.
0: Diries potser que podien ser senyals que sortissin?
3: És possible que
0: siguin
3: senyals.
0: Perquè quan has gravat, perquè el Carles és el que ens grava el programa Misteris la nit, quan ens has gravat els nostres programes, després al tornar a mirar, has trobat alguna cosa estranya amb les gravacions de Misteris la nit?
3: Sí, de vegades sí, algun sorollet que no hauria d'estar i que no se sap d'on ve, i no intentes analitzar què podria ser i no trobes la solució, diguem, no?
0: Vale.
3: No trobes cap fenomen normal que sigui aquest so.
0: Bueno, és clar que el nostre programa és una mica especial i que per això ho té. Molt bé, doncs anirem a veure si analitzem algunes de les psicofonies que anem fer l'altre dia. Anem a analitzar les proves que anem fer l'altre dia. Carles, ens pots posar aquí amb el teu analitzador de veus la psico 3?
3: La psico 3, anem a posar la psico 3, i tant que sí. Obrim la psico 3... És una psico que vam estar escoltant també l'altre dia. Molt interessant. Llavors, la psico 3, la tenim
0: aquí. Sí, la mostra 3 que anem fer l'altre dia.
3: Aquí la tenim.
0: Anem a sentir-la, perfecte.
4: Preparats, gravem.

0: Ho sentit?
1: Sí, s'ha sentit una miqueta.
0: Hi ha hagut.
1: La tornem a posar?
0: Podríem al minut, perdó, al segon 18. Podríem amplificar aquesta part? La podem amplificar?
1: Sí.
0: El segon 18.
1: Mira, se sent, se sent. Tornem a passar un altre cop?
0: Sí.
1: Mira.
0: Sí, sobre la veu, perquè hi ha la veu del Josep Antoni, t'has fixat?
1: Sí, se sentia la veu... unes sorolletes.
0: Sí, una mica això que ens explicaves abans.
1: Sí, no? Això no saps d'on ve.
0: Que no saps d'on ve.
1: I no hauria d'estar, perquè no hi ha cap font de so per aquí.
0: Bueno, anotem, doncs, el segon 18, que apareix un so estrany. També havíem fet la prèvia. Anem a analitzar la mostra número 9, la Psico 9.
1: I tant, la tenim per aquí, i tant, sí. Aquí la tenim. A mirar la mostra número 9. A veure, no comencem a reproduir.
2: Iniciem la gravació de la psicofonia. Pregunta. Hi ha algú aquí?
3: Expresseu-vos amb claredat.
2: Hi ha algú aquí?
3: Sisplau, expresseu-vos molt clar.
0: Bé, ara ja hem analitzat les psicofonies i ara anem a fer amb el Carles una experiència que ens va indicar el professor Sinesio Darnell, que com ja sabeu, bueno, en tot cas ho expliquem aquí a Misteris de Nit, el professor Sinesio Darnell, que malauradament va traspassar el 2011, va ser un expert en psicofonies, si no el més important expert en psicofonies de tot el món. I en el seu llibre El misterio de la psicofonia, de l'any 1987, ens va explicar una tècnica molt interessant per fer psicofonies a partir de l'enregistrament d'una senyal de ràdio. Carles, podem trobar una senyal de ràdio per enregistrar amb aquest programa?
1: I tant.
0: Anem tal com va dir el professor Darnell, era millor buscar una ràdio que parlés en un altre idioma.
1: Molt bé.
0: I aleshores, què et sembla? Quina ràdio ens aconselles?
1: Mira, podríem anar a Witters Hills, que és una ràdio alemana.
0: Una ràdio alemana, o sigui...
1: Sí, està força bé.
0: Vale, i llavors, anem a fer dues gravacions d'un minut, i primer començarem amb una emissora que sigui de música. Perquè recordeu, també ho va explicar el Sinesio Darnell, que normalment perquè hi hagi psicofonies necessitem una portadora, i en aquest cas la portadora serà la senyal de ràdio.
1: Això mateix.
0: Endavant, anem a
1: fer la gravació
0: d'aquesta emissora.

0: Bé, anem a veure si trobem una emissora.
1: Sí, tenim una per aquí.
2: La
1: gravem, doncs?
0: Sí, la gravem. Perfecte. Endavant, anem a fer gravació psicofonia. La portadora serà una emissora de ràdio en alemany.
3: Dass angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Ostflanke der NATO weiter gestärkt werden muss, darüber herrscht zwischen der Bundesregierung und den baltischen Staaten weitgehend Einigkeit. Wie massiv dieser Ausbau ausfallen wird, darüber muss man sich nun bis zum NATO-Gipfel Ende dieses Monats verständigen. Wir sind bereit, unser Engagement zu verstärken und es in Richtung einer robusten Kampfbrigade zu entwickeln, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt an. Derzeit sind in Litauen rund 1600 Soldatinnen und Soldaten stationiert, etwa 1000 davon gehören der Bundeswehr an. Litauen hatte sich ein deutliches Anwachsen der Truppe gewünscht. Eine NATO-Brigade umfasst in der Regel 3000 bis 5000 Soldaten. Bundeskanzler Olaf Scholz setzte sich auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Regierungschefs aller drei baltischen Länder erneut gegen Vorwürfe zur Wehr, Deutschland würde die Ukraine nur unzureichend mit Waffen zur Abwehr des russischen Angriffs versorgen. Deutschland tut das intensiv wie kaum ein anderer, befand der SPD-Politiker wörtlich. Man werde die Unterstützung auch in nächster Zeit fortsetzen, solange das notwendig sei, so Scholz. Der Bundesregierung war immer wieder vorgeworfen worden, im Vergleich mit anderen NATO-Partnern zu vorsichtig vorzugehen und die Lieferung schwerer Waffen gar bewusst zu verzögern.
4: Kein Küsten, Sie hören die Information am Mittag im Deutschlandfunk.
0: Un minut exacte, podem tenir aquí, i ara anem a analitzar la gravació, a veure si veiem algun canvi a la freqüència del so.
1: Anem a preparar l'àudio, l'augmentem...
0: De fet, no s'entenia res. Bueno, sí, parlaven d'Ucrània.
1: Sí, em sembla que potser parlaven d'Ucrània.
0: Sí.
1: Sí, perquè per però... qüestions polítiques també sí. Parlaven, però no ens entenc gaire bé.
0: No.
1: Però és que és alemany.
0: Clar,
1: jo, no?
0: Sí, és clar, no, jo alemany tampoc no. Ara estem veient aquí a la pantalla la gravació que hem fet de l'emissora. Jo no he sentit res especial.
1: Jo tampoc, però bueno, anem a analitzar.
4: Informationen von Gisi Dordut. Olaf Scholz ist zu einem Besuch in Litauen eingetroffen. Kai Küstner.
3: Dass angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Ostflanke der NATO weiter gestärkt werden muss, darüber herrscht zwischen der Bundesregierung und den baltischen Staaten weitgehend Einigkeit. Wie massiv dieser
0: aquí, aquí, aquí, aquí, para, aquí. Para, Moment, hi ha com una cosa que aquí no se sent bé.
1: Escoltem,
3: ara. Baltischen Staaten weitgehend Einigkeit.
0: Aquí està marcat per sí. Mireu, resulta que estem veient a la pantalla, ho has vist?
1: Sí, sí.
0: Que hi ha com un so marcat, però que no se sent, no, a la gravació no se sentia, però està aquí marcat com si hi hagués algú que parlés, però no se sent.
1: Sí que és veritat, si no anem a tornar. Tornem a mirar.
5: Doncs aquest ha sigut l'estudi i de fet el que hem detectat més que una psicofonia seria una no psicofonia, perquè veiem marcat la pantalla com si algú parlés, però no se sentia res. És curiós això, t'has trobat alguna vegada en una situació, un cas similar?
6: Clar, és que pensa que nosaltres escoltem un baremo de freqüències doncs petitet, no? I amb molts sons que no s'escolten perquè es graven també.
5: Que es graven.
6: I... Llavors pot ser que hi hagi un so que estigui interpretat en, després doncs, quan ho veus amb l'espectrograma, uh-huh. Tu veus allà algo però no ho escoltes perquè clar, està fora de la teva capacitat auditiva. De totes maneres és un experiment que haveu fet que us ho haveu complicat molt.
5: Sí.
6: Perquè clar, intentar captar una psicofonia amb una veu amb alemany que parla tant de pressa, no, això és complicat,
5: això és el que deia el Cinesio d'Arnell, que havia fet experiències d'aquest tipus i tractat de reproduir la seva experiència, i deia que a vegades veient aquesta, parlant un altre idioma, sortia una veu que era el seu idioma, o sigui que llavors era quan detectava que era una psicofonia, perquè clar, no era una veu que pogués estar allà.
6: Jo vaig tindre l'oportunitat de fer-li, crec que va ser l'última entrevista a casa seva del Cinesio d'Arnel. Tinc algunes gravacions que em va autoritzar, tinc algunes preguntes i demés, si algun dia fas podria portar. I el que feia també molt era doncs amb la ràdio, el que veu estar fent, però amb una, a dintre d'un espai que no s'escolta res, no?
5: Exacte,
6: fent només la portadora del que és l'àudio i després doncs que d'alguna manera es pogués modular amb una veu.
7: Bé, doncs continuant amb l'entrevista, i sempre no tenim persones tan interessants com tu en aquest tema, els hi preguntem coses relacionades també amb això. Per exemple, una pel·lícula de terror o un director de cinema?
6: pel·lícula de terror.
7: Sí.
6: Jo em quedaria... Bé, per mi la pel·lícula clau que sempre m'ha agradat i la veig moltíssimes vegades és L'Exorcista, però també hi ha una altra més moderna que m'agrada moltíssim pel seu missatge, que és l'Estigmata, no sé si l'heu vist.
5: Estigmata, sí, sí, sí.
6: Per mi són pel·lícules que, bueno, que a mi sempre m'han donat molt...
5: I La Leyenda de la Casa de l'Infierno.
6: No l'he vista.
5: No l'has vist?
6: No l'he vista.
5: Aquesta que el Sebastià deia, aquí t'explica ben bé com es fa científicament un estudi. La deixem pendent perquè quan la vegis la comentarem.
7: Ens ho recomanes, no, Josep Maria?
5: Sí, la vaig recomanar en un dels programes que hem fet.
7: Un llibre que ens recomanis?
6: Mira, ara mateix tinc dos i a més no fa molt que els vaig llegir. Un és de la pintora de Vicente Rojos, del Mariano Fernández Urresti. Té molt contingut, és una novel·la però molt contingut, molt maca, a mi em va impressionar moltíssim. I un dels llibres que més m'ha marcat últimament, he llegit molts, llavors quedar-se amb un llibre és molt complicat, però en aquest moment sí que et diria que El Camino Infinito, que és un llibre de Luis Mariano Fernández Pimentel que parla del camí de Santiago, però que hi ha molt més allà del camí de Santiago. És una iniciació en tota regla de la pròpia vida.
7: Un encontre amb la tercera fase, una trobada amb la tercera fase?
6: Jo trobades amb la tercera fase no he tingut cap, però veria la pel·lícula d'encontres a la tercera fase.
7: I un lloc abandonat per visitar, per fer psicofonies?
6: Ai, mira, hi ha un que m'encanta i li queda poc de vida, que és el Preventori d'Aigües a Busot, a València.
7: Un personatge històric del que voldries obtenir una psicofonia. Ho comentaven abans, no, del Plató Aristòtil?
6: Home, no sé. Jo penso que un personatge històric, home, estaria molt bé captar algú de la Marilyn Monroe. No?
5: De la Marilyn, t'agradaria.
6: Sí.
5: T'agraden les seves pel·lícules, ho dic.
6: Sí, sí, tinc tota la col·lecció de les seves en versió original i traduïdes, i la veritat és que per què no, no? És que tothom dirà Napoleó Bonaparte, no sé,
5: sí,
6: doncs no, jo no.
7: Algú diria Hitler, per exemple,
6: sí,
7: de vegades.
6: Sí, sí,
7: no, malauradament, sí, sí, però un tema que està molt tendent, no? Un viatge terrenal per fer.
6: Home, està... Bueno, tinc dos, però el primer que vull fer, si potser l'any que ve, serà Egipte, no? I després Perú. Perú, ostres. Per mi, a veure, Perú és bueno, és jo crec que és on disfrutaria més.
5: Aniries a veure el Machu Picchu?
6: És que hi ha tantes coses que jo tinc mal d'oïda, llavors no sé si podia anar-hi.
5: I ves en compte que el meu fill va pujar allà i es va trobar malament per això,
6: sí,
5: mal
6: de les altures.
7: Sí, a mi
6: no?
7: Em va passar, jo vaig estar,
5: tu vas estar...
7: i vaig agafar febre, no sé per què seria, però
5: no, i passa molta gent.
7: Vaig estar a la gota i tarda, però bueno, lo de Nazca és impressionant també. I ja per l'últim, tens gos, te veuen els gossos?
6: Sí, he tingut i fa molt poc que doncs el vaig tindre que sacrificar, ja. Perquè havia, ja eren 16 anys i ja no donava per més, i algun dia tindríeu que parlar, no amb mi, amb qui vulgueu, del tema de les experiències paranormals amb animals, que són molt interessants.
5: El Moxi.
6: Moxi. Sí.
5: Moxi. I em consta, i la pregunta era de quina raça era?
6: Sitxo.
5: Sitxo. Era un gos petitet,
6: sí,
5: de color blanc, ho sé perquè
6: una gossa.
5: Segueix una gosseta. I aquesta última pregunta és perquè... hem parlat de psicofonies, però val la pena també parlar d'aquests companys que tenim, perquè aquí a Sant Quirze molta gent té com a mascota un gos, molts, i la meva experiència personal també ha sigut, el meu fill va comprar un gos, jo no n'havia tingut mai, però després per circumstàncies pues me'l deixa perquè pugui passejar i així, i parles amb tota la gent que es trobem allà al davant de casa, saps, en aquell parc, i algunes aparcats, saps, davant del cano hi ha una esplanada,
7: l'està l'estany,
5: sí, i te'n dones compte de que les persones amb els animals creen com una connexió especial. Tu
6: de fet, podria dir, mira, quan va marxar, quan va morir meus pares, jo pensava que tindria moltes experiències i he tingut més amb la gosseta que no, perquè no es tracta de, es tracta del vincle, no, que has tingut. Pensa que jo visquia amb ella, o sigui, aquesta gosseta ni era meva, era de la meva esparella, però me la vaig quedar perquè ella em volia a mi, jo la volia a ella. I llavors, i precisament el llibre que jo et deia de la pintora de Vicente Rojos, m'agradaria fer una pregunta a vosaltres, si voleu contestar, i és que precisament parla d'una xamana, una dona de l'època doncs, passada, no? Del paleolític, doncs, que parlava amb els animals. A veure, parlar no significa hola, com estàs? I que el gos digui no, estic bé, no. Sinó que és la comunicació. Això seria possible?
5: No ho sé, el que sí sé és que emotivament jo veig el meu fill que amb el seu gos i jo mateix ningú no pot, si ningú no ha tingut l'experiència de tenir un gos com a mascota, no pot opinar.
7: La comunicació és visual, és tàctil, és una altra manera.
6: És que la
7: comunicació té a veure amb la comunicació
5: i
7: diguéssim,
5: com
7: tu oral deies, que fem amb els humans.
5: Com tu deies, t'aporten molt.
6: Sí.
5: T'aporten molt, t'omplen la vida i al final et fan més feliç que això. En tindries que buscar un altre, potser.
6: Sí, el problema és que com estic sol, llavors, clar, tinc que... Primer s'ha de donar, però evidentment no ho descarto. O sigui, jo...
5: Qualsevol dia te'n regalen un, nosaltres
6: no.
7: Aprofitem la vinantesa de gratis. Hi ha molts gossos que estan demanant persones com tu.
6: Qualsevol dia aniré a qualsevol lloc, em trobaré algú abandonat per allà, me'l portaré.
5: Sí, sí. Molt bé, doncs ja estem acabant. I... anem a escoltar una mica de música.

0: Bé, doncs ja anem acabant i, és clar, no podem acabar tenint el Frank aquí al costat intentant fer una psicofonia. Anem a veure, posarem de fons una música i llavors aquesta música és el final de Perdidos. On estaves tu a l'any que es va fer l'últim capítol de Perdidos? Te'n recordes? Jo sí, jo estava a les 3 de la matinada veient com s'acabava, junt amb el meu fill, que també era un friqui com jo.
1: Estàveu enganxats totalment.
0: Enganxats totalment. Doncs bé, comencem psicofonia.
1: Hi ha algú aquí?

0: amb aquestes paraules ja acabem el programa. Moltes gràcies, Fran, per haver vingut i acompanyar-nos durant aquest programa, que és l'últim de la temporada.
1: Moltes gràcies, ha estat molt interessant per mi. Jo, que no sóc un expert i tampoc no tenia un interès especial, doncs m'has despertat i m'has obert un camí d'investigació força interessant, i espero que els nostres oients també tinguin la curiositat de tractar aquest tema.
0: Misteris la nit. Primera temporada s'ha acabat. Del reiki i les psicofonies hem parlat, i amb invitats com el d'avui hem dissertat. Bits i bytes de misteris i enigmes d'un univers amb la veu de fons del Big Bang. Trossos de realitat que enviem amb les ones electromagnètiques a la recerca de les trompes d'Eustaqui, i que per atzar fins als anells de Saturn hem atrevessat. Amb l'esperança d'un retorn, l'etern retorn, que visqui i mori amb un somriure a les mans.

0: Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, després d'un estiu on la selecció espanyola ha guanyat el Mundial amb jugadors com Raya i Pedro Porro, on el primer partit del Camp Nou ens marca dos gols Sergio Camello, i mirant a l'horitzó d'un Barça presidit per Joan Lacoca i entrenat per Hansi Flick Tenil, som, pel saber...
3: Vés a pastar, baby.
4: Ben tornats, bon dia.
2: Néstor Sart.
5: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
6: No sé si imbècils, però estem tots molt morenets i molt guapos, tio. Bona tarda.
2: Magí Berneda.
7: Molt bona nit i moltíssimes ganes de tornar aquí, que ja hi havia Monaco amb aquestes batalles d'aura, que el Futurolo ja estava, ens estava aquí. Farmegem una mica d'aura, nois, va.
8: A mi em va encantar el de papa, vull ser farmer, aura farmer, i diu que no és el que es va carregar. Saps el que se la va carregar a Telecinco, tio? Sí. Laura Palmer, tio.
7: Laura Palmer.
2: Mare de Déu. Manuel Osero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
11: 0-5, eh? Les hem fotut als murciégalos.
8: Tinc un col·lega valencià que ja em deia, no, la Lliga no ha de ser nada, mai hi haurà un empat tranquil, 2-2, Barça, i... A dormir, tio.
2: Jo sóc Pau Aguilar.
12: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Sigamos un inicio del bosque. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, dissecció sobre la GTA 6, notes a peu de pàgina, el Yelmo, Pixelania i videojocs de paraules.
13: No cabrà!
2: Comencem amb unes ràpides Freaks and Beers.
8: Freaks and Beers! Molt bé, nois, sapigueu que Magí i jo, el Pau em sembla que també, com a mínim hem vist l'Odissea i el Pau no, però el Magí i jo, Minions and Monsters. I el Pau i jo, sí, amb el Lolo, Obsession.
7: Vull molt fort Obsession, també.
8: I jo vaig veure també al final de Oak Street, que al Lolo no li va agradar i a mi pues, no em va desagradar.
2: Què és això d'Oak Street?
8: És un Jurassic Park de terror. És com, imagina't un barri als anys 80.
11: Jurassic Park és comèdia.
8: Jurassic Park és risa, pipi. En un barri residencial als anys 80, que hi ha un fenomen i es desperten amb dinos al pati. I no.
11: Però dir que és de terror és dir massa, eh?
8: Bueno, és llullera, llullera entre cometes.
7: S'està fent gran.
8: A mi The Obsession és una que m'ha... va fotre molt nerviós, Obsession. Molt nerviós, però molt nerviós perquè el protagonista és en plan, tio, això està sortint regular.
7: Ja se'n parlarà amb detall, no? Jo vull aquesta... alerta, sí.
2: Espera't uns minutets.
8: Di que el 18 de setembre s'estrena Resident Evil del Krieger.
2: Del Krieger.
8: I a sobre...
11: Jo he vist una puta merda, tio.
8: Cada cop que fa declaracions aquesta, jo puja al pati.
7: Però un moment.
11: Jo he vist un clip de zombis llançant-se així com si fos...
8: Tipo, saps per què no t'ha agradat? Perquè t'ha recordat la pel·li aquella del Shyamalan de les plantes tirant pol·len que et fa suïcidar.
2: The Happening. Com el Mark Wahlberg.
11: Sí, i la... What the fuck is happening, tio.
8: The Chamel, tio.
11: Serà una guerra de globus d'aigua, tio, vull dir, però amb zombis cadàvers, tio.
8: Però és que l'altre dia li van preguntar per al Mister, per al Mister, el paio aquell, el de la gabardina que t'amarga,
7: Mister X,
8: Mister X. Sí, sí. I el tio, la seva frase és, d'on treu una gabardina tan gran? I no hi ha, o sigui, saps? Sí, un moment,
11: aquest és el problema.
8: Sí, o sigui, t'has parat, aquesta és la teva reflexió, bueno.
7: No sé si
2: però, com a mi, digues,
7: Magí. No sé si és fake o no, però m'ha semblat veure per X, en Twitter, una portada de la pel·lícula que imita o recrea molt la portada del joc original. És cert això, ho sabeu?
8: Que ja hi ha que faci coses d'aquestes, sí.
7: No, si és, si és cert que la portada de la pel·lícula, és que crec que això per mi és un detall, seria un detallet d'aquests que crec que ajuden als que són fans de la saga, perquè això no ens decepcionem
8: molt. Perquè te la fiquin pel cul, tio, una altra vegada sense...
2: Sí, jo en defensa del Kreger he de dir, a mi les seves pel·lícules no m'entusiasmen, però ell ja va dir que avui faria la seva versió de Resident Evil. I que ja està.
8: Bueno, bàsicament pel que es veu en el tràiler, el tio aquest és un transportista que el que fa és transportar or òrgans, i que el seu últim torn a la nit li toca transportar, jo què sé, un fetge, tio, a Raccoon City. I que al mig de, i arribant a Raccoon City atropella una persona fent aquelles mandangues clàssiques de, que ho veus a venir, que és neu i sí, trucada de telèfon i girar el cap en aquell segon on t'apareix la persona just al mig, i aquí ja va parar una casa i aleshores ja pues és desgavell Kreger de Yuyamen, però li has posat
11: el gènere. Per menys el clip aquest que he vist dels zombis voladors aquests de merda, tio, hi ha molta cunyeta, tio, el tio va fer molt fuji jaja, vull dir,
8: un risa pipi com Jurassic Park, no? També
11: sí,
8: uns raptors, però bueno,
2: en fi, això, alguna cosa més?
8: No. Molta, és que la xitxa està a la dissecció.
7: Jo només dic que aquest estiu per mi ha sigut molta platja. He viciat més del que voldria. Ojo, aquesta frase.
11: Més del que voldria.
7: No, vull dir, no és certa.
11: El que voldria és de Yonki,
7: però que he pogut donar-li canya, i que d'això, pel·lícules, els dos cinemes, que els que deia el Pau, i sèries, zero. O sigui, no he vist cap sèrie.
8: A tu et va molar els Minions?
7: Sí, vull dir que
8: a mi m'agrada bastant.
7: De fet, vaig tenir una conversa prèvia amb el meu pare, que quan estàvem parlant de mena, portàvem el Magí al cine tal, i va ser el Magí, el meu fill, o sigui, sempre hi ha algú que m'ha dit, quan parles del Magí, tu, és com que parles en tercera persona i em fa molta ràbia.
8: La Juana Dolores, Magí.
7: Dic, no, el meu fill. Total, que a la conversa aquesta...
11: Vull portar el Magí al cine, no?
8: Vas portar tu mateix al cine. És una manera molt onanística, no?
13: I l'ha agradat molt.
7: No, i aquesta conversa vam tenir a la taula on hi havia el meu pare, i el meu pare em diu, hosti, diuen que aquesta els Minions la deixen molt bé, i clar, vaig parar de menjar allò que escupia de bé la sopa, i no em vacilis, perquè és Minions 8, no? Perquè Minions de vostres. No, però segur que hi ha un... I val a dir que...
11: A quins canals va rebre aquesta informació el teu pare?
7: A la ràdio. Perquè hi ha molta picadeta d'ull amb el tema del cinema clàssic i els orígens del cinema, i està bastant guai, és interessant, és xula.
8: Hi ha un homenatge, òbviament, a la millor pel·lícula de tots els temps, que és...
2: La millor pel·lícula de tots els temps!
7: Sí. Suposo que és el Tiburón.
14: La millor pel·lícula de tots els temps!
8: Que és Tiburón. Un homenatge claríssim a Tiburón. Però bueno.
2: Molt bé. Doncs fins aquí, Freaks and Beers! I ara, Adventures of Lolo.
8: Ai, xaisa. No sé per què creia que venia a dissecció i m'ho has passat, eh? I jo a tope.
2: Bé, després.
7: No serà aquesta cançó que ens peta els royalties, no? Cada vegada.
2: Manuel Copa.
11: És igual, quan peta per 15 llocs diferents, tu, ja no.
8: Vinga, avui portes Paco Foca, el que té parte la boca.
13: El Paco Foca. Hòstia, perdó, Paco Roca, que no és per tu, és anar...
8: No, si és el Paco Roca, no
13: deixis de fer. No, perdó. Si ens escoltes...
7: Sabem que ens escolta.
13: Bueno, avui parlaré de la última obra del Paco Roca, el viatge,
8: les mans,
13: el viatge que he de dir...
8: Vaig tenir les mans, però vaig decidir pillar-me això.
13: A bé, també.
8: Providence d'Alan Moore.
7: Això és mal rotllero.
8: Perdó, un moment. El que passa és que cada cop que vaig al còmic Sabadell i dic, teniu aquest llibre? em va passar amb Providence i em va passar amb el Transmetropolitan, que vaig allà, teniu? No, està fora de catàleg, jo me cago en la puta, surto d'allà sempre entrant a Amazon i comprant-m'ho directament, perquè quan els tios aquest em diuen està fora de catàleg,
11: triple de preu.
8: Sí, triple de preu, ja està.
13: Tot teu. No, una queixa per en aquest cas per l'FNAC de Girona, està,
11: que encara existeix
13: està
11: a Girona,
13: estrangeria plena d'aquest còmic i cap en català.
8: I és en català?
13: Jo crec que sí, a Estiverri
8: fa... Ara és una queixa rata.
7: M'agradaria molt que no i no, que estiguéssim molt indignats.
13: No, però home, si no és, si no és per l'Aznar, no traduir-lo. Per Estiverri, vull dir, hòstia, sí. Català, aquest còmic s'ha de publicar en català. Jo del Paco Roca tinc 50-50 potser de català, en català i en castellà. O sigui que sí que ho fan.
8: Vull el Paco dir, Roca
13: que
8: és...
13: Potser aquest no, però que normalment sí.
8: Ell és valencià.
13: És valencià. Sí. El viatge va, bueno, he de dir que abans de publicar-lo ja hi ha un acord per fer la pel·lícula. Vull dir, sí, es farà la pel·lícula del còmic. Vull dir que confiança, jo crec que les editorials i tal ja tenien confiança en aquesta obra, si ja va, no, la,
8: hòstia, però això vol dir heavy metal, no? Vull dir, això quan el Paco Roca els va passar la sinopsi, algú se li va fotre dura i brillant, eh?
13: Bueno, ja van fer la de La Casa, ja van fer la pel·lícula.
8: Quina és La Casa?
13: La de Paco Roca, de l'actor aquest, és que no em recordo, soc fatal pels noms, l'actor aquest català que té la veu molt tal, que és molt prim, amb barba, molt guapo, hòstia, no recordo.
8: Però és jove?
13: És jove, sí.
2: No sé, que no sé qui és
13: la pel·lícula.
8: Busco.
13: Sí. Parlaré del viatge. El viatge, bueno, és que no decepciona. Ah, és...
8: El... Sí, home, el David Verdaguer, tio.
13: Aquest, David Verdaguer.
7: Ah, el com era? El
8: l'home APM, tio, l'home APM.
7: El del bigoti.
8: El reporter del bigoti.
7: Exacte.
8: És el que ha fet l'Eugenio, ha fet d'Eugenio, de fet.
13: Exacte, el que fa d'Eugenio. Pues aquest paio ha fet La Casa, ha protagonitzat La Casa, que és un còmic del Paco Roca.
7: Molt bé.
13: Que està molt, és molt bonica, eh? Us la recomano, la pel·lícula està molt bé. En aquest cas el viatge és una història molt senzilla del Paco Roca, com sempre, és molt quotidià, i va sobre un home que s'ha separat de la seva dona, té dos filles. És un escriptor i viatja molt, i
11: aquesta separació, la parella Vincent.
13: Sí, no, aquesta separació la va
8: fer un mica Ducati divorciato, no?
13: A fer, com es diu,
11: Presbanca, no?
13: Presbanca, i aquestes
8: Jueves de piernas, no?
11: Molt de Tinder.
13: I aquesta separació així en calent li l'agafen en un aeroport d'Argentina, en la Patagònia, que ve de fer unes conferències o no sé què de tema de feina, i
8: la dona el deixa per watts duríssim.
13: No, ja deixen abans, ja l'han deixat abans.
8: Ah, vale.
13: I la història va una mica d'ell que es queda ahí atrapat, no, a l'aeroport,
8: libertat,
13: i coneix una dona, i està molt bé perquè és gairebé tot el còmic és la conversa amb aquesta dona que també que té un nòvio però que està una mica descontentament, i parla una mica sobre la vida, sobre com veuen, no, les relacions de parella. Ell té una concepció, no, té una idea de lo que era la seva relació de parella amb la seva dona, i ella té una altra, i van una mica parlant sobre lo que pensa ella. Ell li diu una cosa, ella, per exemple, no, és que m'ha agradat un par de coses molt, però hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és que ell es fixen, no, estan els dos, no, ahí pren algo, no, un cubata i tal, i estan mirant a la resta de parelles del bar, no, del bar de l'hotel, que, no, que hi ha molta gent que s'ha quedat ahí sense avió, no, i estan en un hotel que s'ha posat la companyia, i estan totes les parelles com barallant-se, no, una perquè el fill no menja, l'altra perquè no sé què, i ell diu, ostres, és que jo no em barejava, no, jo amb la meva parella no discutíem, i ella li diu, és que potser aquest era el problema, no? Les parelles han de discutir, perquè si no discuteixes, no? no plantegen els problemes, no poses solucions, no, a problemes, i tu com que tu menges tot, no? I clar, i el tio es queda ahí com un pare, com, sí, ostres, pues sí, no? Potser sí, no? I té moltes coses d'estes, no? Que ell sembla que té molt, molt clar, eh? Per què, no? No ho entenc. I van, no? I van fent... Això fa molt el Paco Roca, va fent una mica de flashbacks, no? I canvia, no? El color de les vinyetes per dir-li, no? al lector que, oi, això és un flashback, no? I tot és com de color així vermell, no? I està molt molt bé la conversa d'ella amb ell en el bar, que estan clarament tontejant, no? Que tant, no sé què. Està molt molt molt molt bé, i avui intentava buscar una forma de explicar-li a la gent com dibuixa el Paco Roca, i crec que el Paco Roca dibuixa com si fos un storyboard d'una pel·lícula. És

0: va, el que diu el guió va molt de la mà de dibuixos i està molt molt molt bé. És una història molt bonica que totes, si has tingut parella i tens fills, pues està, és que ja, no, te sentiràs una mica més representat, però que jo crec que és per tothom. I per mi és que no sé, és que no li puc posar nota a Paco Roca, perquè un 10 és, per mi és que era curt. És un imprescindible, és un prestatgeria, és un
1: tauleta de nit, ja ni prestatgeria,
0: has,
1: no?
0: De posar, has de posar una prestatgeria al teu lavabo
2: només,
0: i tenir-ho ahí.
1: Hòstia, que s'impregni del farum de la caca,
2: una mica d'oloreta.
1: Bueno, es diu Paco Roca.
2: I ara sí, la dissecció sobre el GTA 6.
1: Nois, aviam això com sona. He buscat música GTA sin copyright. És clarament la música de GTA, vale?
2: És la música de GTA 5.
1: Sí, sí. ens la trauran, poso l'altra.
2: Adéu, Spotify.
1: Molt bé, nois, jo us haig de dir que estic fent una mica el monjo. És a dir, estic fent un punt al que està fent també el company Patrick Urbano, que és no veure ni mirar res.
2: No heu vist el vídeo de 26 minuts?
3: Hi ha tots els dics que hi havia internet.
2: Qui ha dit que no? El Néstor ha dit que no?
1: El Néstor
4: no, no he vist res.
3: No he vist res.
2: El Manuel tampoc?
0: Jo sí, jo sí.
2: Ah, val. O sigui, el Pau i el Néstor no ho han vist. Val.
1: Bueno, endavant.
2: Bueno, per saber-ho, bàsicament.
1: D'entrada, hi ha una, el 27 d'agost a Netflix es va penjar un docu-trailer...
3: 26 minuts, sí, de tràiler.
4: Si en 2 minuts ja la poden cagar, tio, amb els spoilers, tio, en 26 minuts t'han de clavar una quantitat d'espoilers.
2: Això està mesuradíssim. Era gameplay, hi havia trossos de
3: trossets de gameplay, molta cinemàtica, sí. També n'hi havia, però sí. Això que diu el Néstor, t'he de dir que això està mesuradíssim i no pateixis per res en aquest sentit. Vull dir, si Rockstar penja 26 minuts de tràiler i gameplay i de més, és perquè el joc que durarà, ja diuen, la història base, és unes 80 hores...
4: Tio, em sembla merdós,
3: però el què? El merdós és el format amb el que es va fer, jo estic, sí, d'acord, això també ho podem parlar-ho abans de res, sí. Abans de parlar del que hem vist, o sigui, és molt estrany, mai a la història ha passat això,
2: o sigui... També t'he de dir que al cap de 3 o 4 dies a la web de PlayStation oficial estava disponible,
3: No, i a les 6 hores, estava a YouTube. A les 6 hores, i tothom això es va dir obertament,
2: I o sigui, era segurament... com un early access, sí. Si ho volies.
3: Sí, però clar, sí. És que jugant amb el FOMO d'avui en dia, i crec que no hi ha cap altre joc que ho pugui fer. O sigui, m'agradaria haver estat a la reunió on això ho van decidir els senyors i senyores de Rockstar, juntament amb Netflix, que suposo que era un win-win fort, no? De dir, a veure, no m'agrada gens el format. Trobo que o sigui, conceptualment has d'estar pagant una subscripció. Algú que no tingui Netflix i vulgui i segueixi molt fort Grand Theft Auto 6 s'hauria de fer subscriure a Netflix per poder veure un avanç, no un tràiler. Això és duríssim conceptualment, si no et pots esperar 6 hores, després de 6 hores i ja està, i ho mires tranquil·lament a YouTube i ja està. Més enllà d'això, que suposo que tots coincidim que és una gran puta merda, els que hem vist, opinions. Pau Lolo.
2: Bueno, jo crec que està en la línia del que s'havia d'esperar d'un CDA 6, o sigui, realment molt bones sensacions del que pot ser aquest joc. Però ja dic, res especialment allò que diguis, uah, se m'ha caigut el... quines expectatives que hi ha, no, és, o sigui, és un joc que pinta brutal, com per altra banda... ha de ser un GTA 6, o sigui, no pot ser un joc que no sigui brutal, perquè seria baixar el llistó. Segons el meu punt de vista,
3: Lolo, vols dir alguna cosa?
0: Jo crec que tinc opinions molt impopulars.
3: Endavant.
0: Jo primer dic que no sóc un gran jugador, no sóc un fan de la saga. M'agraden, però no... Això que vagi d'endavant. A mi em sembla... Posaré un exemple, però que... Por favor, agafeu-lo amb pinces,
3: No ho farem, ja saps que aquí, fins en bits,
1: anirem a coi,
3: anirem directament a fer-te mal.
2: Tergiversarem i manipularem per fer-te

0: L'Esteban Declan serà el titular,
1: el titular del programa.
0: Tallarem i retallarem. GTA, hijo de puta. Mierda, mierda, GTA. Hay que tenerlo en el lavabo, GTA.
2: A mi em sembla... Sabeu el típic joc que l'agafa un fan i fa la versió d'un Real Engine 5?
1: Sí.
2: Agafo
1: el Ocarina of Time?
2: El Ocarina of Time en un Real, no? A mi em dona una mica aquesta sensació, perquè per mi, ja ho parlava amb amics de feina i tal, per mi...
0: Recordem que la feina de Lolo és videojuegos, eh?
1: Videojuegos, sí, sí. No oblidem.
2: Per nosaltres, per mi, hi havia gent que estava amb mi, eh? El GTA no és un bon joc de conducció, no és un bon joc de disparos.
0: Per això el Pau anava amb taxi tot arreu.
2: No és un bon joc de infiltració, de tal. Ho fa, però per mi GTA és fa moltes coses, però bé poques. Per mi, eh?
1: Entenc. No. Crec que tothom hauria d'estar d'acord amb tu amb el que estàs dient.
2: Aleshores, sí. Jo al trailer no he vist res que em digui això és molt diferent a nivell de l'essència del GTA. Vull dir, sí, agafes el cotxe, condueixes, però la mateixa sensació de cotxe, que és un cubo que es desplaça sense física, sense res.
0: Home, no és tan exagerat, eh?
2: No,
0: tan
2: exagerat, no, ja ho sé. Però que, vull dir que és una mica com alumno de mucho, maestro de nada.
3: Però per mi sí que hi ha una cosa que només fa Rockstar i que la fa, que a mi sempre m'ha volat al cap, és la profunditat dels detalls que tenen els seus jocs. O sigui, és un joc, vull dir, que qualsevol petit detall el porten a l'extrem i et foten una ràdio i foten 15 ràdios que podrien ser 15 ràdios reals, que cada cop que et puges al cotxe diuen coses diferents. I ja no parlo dels últims GTA, amb el GTA 4 sí, o amb això en 6 ja era això 3, tio, sí, i, ja. Sí. I la capacitat per explicar històries i crear personatges que fermegen aura, tio, doncs.
2: I la sensació de món obert. Hi ha poques companyies.
3: Món obert i que no és un d'allò on si has de dir, buah, és un món obert, però això es bugueja per tot arreu, cada cop que fots alguna cosa per aquí pel món obert, a la que intentes fer alguna coseta, es desmunta tot aquest món obert. No, és un món obert que realment pots tenir la sensació aquesta real de món obert i que està ben cuidat cada
0: sí, i a part que els usuaris
3: i cada puta
0: els usuaris van a buscar-li el fallo a mandanga, o sigui, entrar en aeroports, pillar l'avió, volar, estampar-te, o sigui, els usuaris l'exprimeixen al màxim intentant trobar-li defectes, intentant trobar mínimes mandangues i costa molt, o sigui, hi han això, però...
3: I estic d'acord amb tu que potser hi ha moltes mecàniques del propi joc, conduint, amb bici, que sempre han estat, no estem parlant mai del top del Xonsis, però que toca tantíssims pals i tantíssimes modalitats de joc i tantíssimes...
0: Però això ho aplicaries al Red Dead de Redemption 2, per exemple, també?
3: Red Dead Redemption 2 és una filigrana.
0: No, Lolo, li pregunto.
3: Ah, vale.
0: Lolo.
2: Per mi el Red Dead té un problema... Per mi com a jugador, eh? Que és que tenia una missió bona cada 10 repetitives. I, agafa això, ve a fer, bueno, i jo, ah, ostres, aquesta està guapa. I em menjava missions una mica molt repetitives, molt... Ostres,
1: és que...
2: No sé, eh? I la sensació de món obert per mi està més aconseguida al GTA que al
0: Phantom Pain. I el Phantom Pain
1: és que Phantom Pain?
0: Sí, Phantom Pain.
1: No, Phantom Pain, el joc d'infiltració, no crec que no pots comparar.
0: No, però és món obert també, vull dir, també té, no té tot
1: obert, no, és, vas, no vas té a una tot missió i tens una zona molt ampla, no? No podries considerar món obert, no?
0: Jo es considerava sandbox, eh?
4: Tècnicament és monobert, tot i que jo no sé si algú feia servir com a monobert allò.
3: A veure, és temàticament tancat, a més, vull dir, vas allà a fer jo i trobes l'obert allà del
0: joc. No, però pots anar del punt A al punt B, a cavall, pots caçar...
1: Però bàsicament és un joc que és el millor joc d'infiltració. en això no hi ha dubtes, i que pots, sí, i que pots resoldre qualsevol situació, o sigui, la, sí, qualsevol missió de mil maneres diferents, o em quedo curt. Això és un dels temes que, si em permeteu, el tema de Grand Theft Auto i el Grand Theft Auto 6, o sigui, Rockstar Grand Theft Auto 6, una de les coses que s'han comentat veient el que s'ha vist de Netflix, i tot i que no ho heu vist, els que no ho heu vist, doncs potser aquí no sé si estic destripant res, però el comparen bastant amb el ritme, inclús a nivell de tots els fragments que havíem vist de cinemàtica que continua, o sigui, en el fragment de 26 minuts hi ha diversos talls, però hi ha moments llargs on combinen el gameplay amb una cinemàtica que comença o acaba aquell gameplay, no? Llavors, una sensació que sí que t'emportes és una mica que s'acosta potser a un ritme del Red Dead. El Red Dead sí que és més feixuc a nivell de ritme, totes les accions, quan saqueges un cadàver, no, i li prens les pistoles o el que porti sobre. Jo he vist per xarxes molta crítica de la gent que buscava un Grand Theft Auto esbojarrat, que potser el 5 ja no ho era tant com el 4, però diguéssim, cada vegada s'estan tornant com més elaborats i més seriosos, més realistes, no? Llavors, clar, aquell punt de bogeria s'està perdent. D'altra banda, també aquí jo crec que la grandesa del Grand Theft Auto, per molts, Lolo, per exemple, tu ets un jugador que potser et centres molt al que és el joc, que em dona aquest joc, i vull fer les missions, vull passar la història. Estic d'acord amb tu que segurament el Grand Theft Auto 6 tampoc ens sorprèn, jo no m'imagino que ens sorprengui amb formats de missions molt rares o molt, molt novedoses, no crec. O sigui, ho actualitzaran moltes de les coses. En el mateix trailer es veia un moment que no sé si un cotxe que roba aleatòriament la Lucía, una de les protagonistes, a darrere el maletero porta a un Instagram,
4: un influencer
1: que està fent un repte de tancar-se dins del maletero, i llavors la missió arrenca, és una missió des d'allà, no? Això, de nou, al final del DCC vas de recadero a punt A al punt B, però en un Grand Theft Auto ja va deixar una miqueta, sí? Fas una miqueta a tota aquesta. El que sí que et dona un Grand Theft Auto, que no et dona Rockstar, no et dona el Red Dead, és una ciutat. És que clar, en el Red Dead estàs al puto camp a la muntanya, i ja es curraven que hi havia sectes, un que s'ha fet veure que s'està fent mal o que l'està ferit, i et donen amb aquests elements secundaris, no? que et dificulten seguir una missió principal, però jo crec que es veu enorme, o sigui, el joc es veu molt molt fort. Com deia el Pau Aguilar, tu veus el tràiler i els tràilers que s'havien vist fins ara, i sí que és cert que tenim uns referents visuals molt bèsties ja. O sigui, hi ha pocs jocs que ens sorprenguin visualment. Ara, jo veure el vídeo aquell, aquells 26 minuts, que ja són una build, no? Hi ha un joc que sembla ja pràcticament acabat, amb un nivell, amb un grau de detalls i de realisme i de matisos i de profunditat, de, com deia el Néstor, a pensant que serà un món que ja han dit que el mapa és dos o tres vegades el mapa de Grand Theft Auto. Clar, això jo crec que és per mi és un dels grans del benchmark, com diuen, serà un benchmark, serà un joc que serà un referent a la que surti, intentaran, doncs, això, buscar aquell ordinador que pugui moure'l tant com es pugui, no? D'entrada, no està per fer, però...
3: El que em preocupa, i crec que és una tendència general de molts jocs, vull dir, sobretot aquests de món obert, és que hi ha tantíssimes possibilitats i coses que per fer que al final és un joc que costa de jugar-lo d'una manera amena i tranquil·la, i això és cada cop entenem més els jocs del Pau, d'aquest que has de gestionar milions de coses.
0: Els diàmetres de claveguera, tio.
4: És que això és un problema de plantejament inicial. Tu el que t'has de fer és, si tens el GTA, si te'l compres, és, tens, jo què sé, tens 3 quarts d'hora, una horeta, vas a fer una mica de GTA, potser no fas cap missió principal. Correcte. Potser t'estàs una hora jugant, i potser és un joc que et dura 2-3 anys sense que te l'acabis de passar del tot, i jo crec que així és com te l'has de prendre. No és un joc que dius, vaig a passar-me el joc.
3: A mi em passava moltes vegades, tio, que analitzava les últimes 10 vegades que he jugat, no has aconseguit completar cap missió, vull dir, perquè no tenies tanta estona, has mamonejat, no sé què, hòstia, vaig a veure si trobo l'helicòpter aquell, no sé què, tal, i al final he jugat 10 vegades i no...
4: Però si no fer això és divertit, no hi ha cap problema.
3: Sí.
4: El problema és que no ho facin bé i llavors no sigui, o sigui, feixuc.
0: Però jo entenc, psicològicament, entenc el Néstor. Perquè és allò de, tinc 20 minuts, vaig a jugar, i al final què has fet? Pues has tornejat un cotxe. Jo no volia fer això, volia jugar.
4: Pues t'ho has passat bé, tio, què més vol?
3: A al final de terminar la sensació d'aquestes de què has fet, has espinat mitja hora de TikTok, de no sé què, saps? Sí. Vull dir, no, no has fet res, vull dir, has perdut el temps.
1: Però, Grand Theft Auto sí has fet, o sigui, tunejar el cotxe, i entenc
0: en el
1: que vols
0: món
1: dir.
0: Del Grand Theft Auto.
1: No, jo havia perdut el temps, i així, amb les roques del Metal Gear 5, sabeu com em poso de
3: tonto? Estava llevant roques per allà amb el Metal Gear.
1: O sigui,
0: heu vist la textura de la
1: jo recordo ja, amb els, no sé quin Grand Theft Auto, que ja recordo aturar-me amb un cotxe i pujar la vorera i mirar com les rodes pujaven. Sí, rieu, però això és el que deia el mestre. La bogeria per al detall. O sigui, o pujar les escales.
0: Sí, el Lolo t'acaba de dir que no fa bé res i tu ara estàs aquí intentant...
1: No, perquè el Lolo...
0: Jo n'he dit que no fa bé. El Lolo és un gran de falta, no fa bé res.
3: No fa bé res.
1: No.
0: Ho intenta i no pot, tio.
1: Està en una...
0: Quiero y no puedo.
3: Quiero y no puedo.
2: Me tenia que haber callado.
0: Ha pinxat. Saps el millor de tot, Lolo? Que jo entenc el que vols dir i estic d'acord. Bastant.
1: Sí, no, jo també l'entenc. És que al final...
4: L'altre conegut hater dels GTA.
2: Però no, però jo entenc que tot ho faci. Jo no dic que tot ho faci mal. Jo dic que
1: no,
2: hi ha
1: que no hi ha res que faci
0: moltes coses, que és la seva
2: i
0: majoria.
2: I després hi ha altres tantes que fa molt, molt, molt bé i que són els millors. Vull dir, els millors. No hi ha cap companyia al
3: jo crec que... Jo estic 100% d'acord perquè sí, les físiques dels avions o de l'helicòpter o del no sé què de tal,
0: sí,
3: tot això ho compares amb qualsevol joc que sigui una mica especialitzat, un Flight Simulator, un Ace Combat, és igual, vull dir, qualsevol d'això ens és, i és puta basura, però crec que tampoc no busca,
1: clar,
3: vull dir, per lo que tu ja vols fer, robar l'helicòpter i anar amb el caza i fotre una missió de cazes de no sé què, no sé quantos, i fer una altra i saltar amb paracaigudes i fer una mica el normal, i veure si puc passar per sota el pont aquest i tal. I vull dir...
0: L'autèntica virtut de, i ara trencant una llança a favor d'aquesta gent, és que ho fa tot i no ho fa malament. Potser no ho fa bé, però malament no ho fa. És a dir, voles un avió amb una sensació diferent a la de conduir, condueixes amb una sensació de conduir no tan arcade, que podria ser més arcade, no és tan arcade perquè al final també els cotxes es trenquen i tal. Vull dir, ho fan tot més o menys bé, potser no són els millors en tot, però se'ls fan tantes coses que al final, com que tot és, està bé, doncs tot veure, està bé.
4: Parlem de coses concretes, perquè hi ha coses que ja se saben. Primer, torna el tema del canvi de pes i de musculatura dels personatges.
1: Correcte.
0: Però això és, tipus Metal Gear, que has d'anar menjant i tal, o...
1: Bueno, suposo que com a
4: prento com el Red Dead 2. El Red Dead 2 has de menjar i et dona uns bonus si menges.
3: O el CJ, però si prens cafè, era monstruós.
1: El CJ, però t'engreixaves el Red Dead?
4: El Red Dead t'engreixaves, sí.
1: Ah, sí?
4: Però més enllà
0: que
4: t'engreixessis o no t'engreixessis, hi havia uns bonus que et donaven si tu et llevaves pel matí al camp.
1: El que fa tot
4: un bol de
0: gatxes,
4: et donava bonus allò.
1: Sí,
4: et feia que et durés més el detall, no es deia?
1: Sí, però això no és un canvi del cos. Lo de la barba i el cabell, sí, això sí, però no t'engreixaves.
4: El
1: Red
4: Dead 2 hi ha tema de pes, també, sí.
1: De pes, vale. No, sí. El Sant Andreas és potser el cas més evident. O sigui, el CJ era brutal. O sigui, podies tenir la panxota, tio, o
4: pues
1: estar
4: aquí
1: enfermazat.
4: I de fet...
0: El Néstor tenia un llados, no, tio?
1: Tenia un llados.
3: Un que no podia córrer, tio, estava tan matat, tio, que corries molt poc i es rebentava, tio.
0: Aquí l'autèntica missió era netejar-te l'ojete, tio, com podies arribar darrere amb els deltoides i fer... Pues,
4: els que hagueu vist el vídeo, sabreu, hi ha un sistema que és una barreja entre el Dead Eye i el temps bala
1: del Max Payne. Clar, és que aquí, o sigui, sempre
4: dispares, tu dispares i pots veure punts dèbils dels, suposo que això serà útil, per exemple, si hi ha algun enemic que porta algun tipus de xaleco,
0: sí,
4: o algun tipus de...
1: O si vols desarmar algú sense matar, no? Jo crec que coses així es poden fer.
4: I
2: si fas fugint, algun... pots disparar als genolls, sí, no?
4: I una cosa que han agafat del Max Payne, per exemple, és si fas algun headshot, allò que és bastant guapo, et fan una repetició,
0: un bullet time.
4: Et fan una
0: un bullet, sí, un seguiment
4: una càmera de mort, una càmera de mort del
1: És que una de les crítiques o somnis humits que tots dèiem ja amb el 5 o abans que sortís el 5, realment això que deia el Lolo, que tu us ho comprem, allò que fa moltes coses, potser no les fa totes especialment bé, però és que té companyia, o sigui, té, la seva companyia té jocs que fan coses d'aquest estil. Per exemple, hi ha un Midnight Club que és de joc de conducció, tens un Max Payne que a nivell de shooter en tercera persona és de lo millor que hem jugat mai.
5: El 3
1: que,
5: és increïble.
1: Que tenen jocs a la seva companyia on poden implementar tot això.
4: Rockstar ha de fer algo molt complicat, perquè tu, quan tu saps on està el llistó, tu pots calcular més o menys com saltar, però si ets tu qui posa el llistó, clar, és una altra cosa, eh? I sí, els que tenen és el que fan.
5: Sí, si jo, o sigui, jo de les coses que ara al meu cap l'altre dia em va passar un, no sé, segurament l'heu vist, aquest que està fet a mi, que es veuen els tres protes del GTA V que fan una última partida i després tanquen per donar la benvinguda al GTA VI, i que aspiren i tal. Clar, són 13 anys. Són 13 anys que els tios han creat un món online molt similar al Ready Player One, d'això, que hi havia una quantitat de jocs, una quantitat d'entreteniment, una quantitat de coses a fer, era increïble. Vull dir, és penya que sap exprimir al màxim el que fa, i això sí que... Jo ja et dic, jo m'he passat més hores fent l'online amb tres col·legues fent missions i fent històries que no fent que no jugant el joc en si.
1: Aprofitem aquest detall que acabes de comentar,
2: que no té multiplayer.
1: No té online de moment, eh?
5: Ja el tindrà, perquè va tenir fins i tot el Red 2.
4: Una cosa que em sembla que s'està rumorejant però que no se sap encara és el fet de que no hi haurà, o sigui, tu no podràs triar si fer una missió amb el Jason o la Lucía, sinó que cada un tindran les seves missions. O sigui, hi ha missions òbviament que les fareu plegats, però tu duràs un dels dos.
5: Parlant de l'online, una de les merdes més heavies que s'han fet mai és lo de l'online del Last of Us. L'online
4: que es va cancel·lar, no? Em
5: era guapíssim, i el van patar, tio.
4: Sí.
5: Era algo que haguessin pogut exprimir-lo, perquè era molt guapo aquell online, i se'l van rebentar, tio.
1: Allà bé. Bueno, en tornarem a parlar del GTA 6. En
3: conclusió, Rockstar no fa res bé, tio.
1: És el titular.
3: És el titular.
5: A mi, Rockstar, què li parece Rockstar?
1: D'aquí, pregunta, no sé, Pau, si anaves a dir, jo m'interessa saber la vostra, no. Què fareu? Qui se'l pugui comprar?
4: Jo abans d'això el que anava a dir, perquè no sembla un fanboy que ho troba tot bé, a mi el que no m'agrada i que sembla que està agafant els vicis de l'anterior, del 5, per exemple, és quan hi ha una persecució amb cotxe, que la persecució està totalment scripted, els vehicles que surten, quan volquen, els hi disparis tu o no els hi disparis, aquest tipus de coses a mi personalment em molesta i no m'agrada.
1: Això
4: no m'agrada.
5: Això és en modo història. Modo història.
2: Sí, clar. És que és el que dic.
1: Està escriptat tot això?
2: El GTA és el...
4: El GTA 5 ja ho estava.
2: És online. És online. El modo història del GTA 5.
1: Però és molt guapo. No, o sigui...
2: No, que no sigui.
4: Però, Magí, per això em fot una pel·li, tio. És que no m'ho fotis script. No m'ho fotis script.
5: No, perdona, el que deies.
2: No, que el GTA V, la majoria de la gent que juga fa stream, YouTube, tal, no sé què, el GTA, no ha jugat el modo història. Que no l'ha jugat. Vull dir que no dic que sigui dolent, eh? Vull dir que el que fa que el GTA...
4: Dios sí, és dolent.
2: No sé, perquè jo he jugat molt poc.
5: No és cert.
4: És una merda.
5: Jo me l'he passat.
4: Merda.
3: Hem passat del fan.
5: Hòstia puta, Pau, tio. Controla't.
1: Gràcies al Pau Vilà tenim un nou titular, no?
3: GTA 5 és una puta merda.
4: A la portada entre cometes, no? Puta merda.
3: 5 estrelles.
5: De fet, la caràtula del programa serà una foto teva en blanc i negre, no, tio? Amb les 5 estrelles a sota i la quota, una puta merda.
3: Absolut shit, tio.
5: No, però el modo història no està malament, tio. No. És una història bastant guai.
4: No, jo que volia dir és que... I el mode online, no, a mi el que em fot és que es desviïn recursos del que ha de ser el single player cap a l'online. No m'agrada que sigui un joc més pensat cap a l'online que cap al mode història.
3: És el mateix del Modern Warfare i totes aquestes merdes, te vull dir.
4: Sí, sí, sí, exacte. A mi m'agrada una bona campanya i cada cop hi ha menys campanya i més online.
0: Pues pel que es veu, l'altre dia em vaig quedar flipant, tia. Que porten 4 o 5 Modern Warfare i que han reinventat la història, tio. Sí, el primer Modern Warfare, el primer Modern Warfare acabava que apareixia el Soap en el training camp i deien allò de Soap, que classe de nombre és ese, no? Que és just com sí. Començava el Modern Warfare el primer. El Call of Duty 4.
1: 4, sí. Modern Warfare.
0: I no, no, en porten 4 i s'han reinventat la història, tio. El Price i el... I es barallen, el Ghost segueix viu. Sí, són coses que no,
3: bueno,
0: no...
3: Com que ningú juga al modo campanya, pues,
0: sí, sí, han fet el que els ha donat un puta cosa, tio.
4: Aquí està, tio.
1: Han fet Dallas. Com l'has dit Dallas.
0: Tio. Sí, però que a més és la història, que és la història del Shepard i tot això. És guapíssima, tio. Era guapíssima la història. I s'ha empatat, però...
4: Sí, sí. Algú més, nois?
3: Next.
4: Doncs fins aquí la dissecció. I ara, notes a peu de pàgina.
0: Ei! Bueno, bàsicament, si no heu escoltat l'assemblea, faig la mateixa secció perquè vaig fer algo que mereix
3: reciclant.
0: Sí, reciclant. Mereix ser recordat. No? I com que hi ha gent que potser no ho ha escoltat, avui descobrirà algo fantàstic. Si us acabeu de despertar del coma i ja poseu la tele, trobareu que allò del Canyut, la història del Canyut, i que Espanya ha guanyat un mundial. Cosa que, si sou persones de vomerització elevada, segurament us faci entendre que és l'estiu. Això i la terrible calor que està fent, puto setembre, tia, que fa que els carrers de Barcelona semblin un escenari de Mad Max. Bé, de fet, semblen un escenari de Mad Max, tot i la calor, la quantitat de tirotejos i assassinats que hi ha habitualment. Però si heu viscut temps suficient, sabreu que cada estiu té la seva cançó. I aquí, senyors i senyors, és on arribem nosaltres. La cançó de l'estiu, quan érem joves, quasi sempre la feia George Gidan, La Mosca o algun grup prefabricat de nois i noies que tenien nom de conjunt de superherois, tipus Venga Boys, OBK, Viceversa, Aqua, La Fiesta o Sònia i Selena. Solia ser una melodia lúdico-festiva amb tornada repetitiva i molt pensada per a poder ser cantada en qualsevol estat d'embriaguesa. És a dir, Más te quiero, quiero más, ho pots cantar amb 6, 8 copes o 0. No hi havia cap mena de problema. Les xarxes d'avui, senyors, les xarxes socials... Què dius, Lolo? Perdó?
2: Temazo, temazo.
0: Temazo. Les xarxes socials, senyors, i l'anunci d'Estrella d'Em ha fet que la voràgine de la immediatès ho canviï tot, i actualment la cançó de l'estiu s'ha convertit en una terrible lluita fratricida entre grups catalans per obtenir el major nombre de reproduccions pel seu tema més fresquet i xiringuitero, i així acabar sonant a RAC1. I a tot això li hem de sumar la seva caterva d'artistes ibèrics i llatins amb els seus reggaetons infectes. Qui ho pateix tot plegat? Doncs, senyores i senyors, nosaltres, el ciutadà corrent. És a dir, nosaltres estem bombardejats ad nauseum per tot arreu, per tots els temes. Com deia el gran Eduard Ponset, les neurones estan frites. Perquè tu poses la ràdio i tot és xiringuitero màxim, reggaetonero to the max. Extreme Sergeant to the max, que deia aquell. Això s'ha anat agreujant amb els anys i ja fa palesa la manca de creativitat que està infectant el món audiovisual. Qualsevol tipus de cançó actual és un reciclatge. O sigui, el Néstor no para de queixar-se de que només es fan remakes i reboots, però és que està passant també a nivell de música. Sembla que l'única manera de fer cançons avui en dia sigui agafant un tema pop del passat i canviant-li la lletra, com per exemple Con las Babies, de l'Aitana. Quiero bailar, tararara. És Saturday Night, d'aquella cançó que ballàvem tots els 90. Times Go By, de la Demoniac, de Madonna, que en realitat és ABBA.
4: ABBA, sí.
0: Bueno, n'hi ha un munt. Jo que sé, Spin Me Around dels Florida, You Spin Me Round Round Baby, Round Round, que és una fusellada dels Dead or Alive. Total, que no existeix ja creativitat, ni als videojocs ni enlloc. Rockstar és una merda, ja ho ha dit el Pau. Però s'ha de tenir una mentalitat de tauró, amics. quan ja s'enga l'aigua, bla bla bla, criptobros, i jo em desperto a les 6 i soy hombre de valor. Jo em llenço de cap en aquest famer que és la música moderna, i aprofito que hi ha el debat de les futures consoles, és a dir, tot el que està passant amb les consoles, de que sortiran sense disquetera i tal, i intentaré treure'n un rèdit econòmic, vale? Perquè ja que ens torturen, com a mínim que ens torturin, però ens donguin diners. Aleshores, què passa? Necessitem, actualment necessitem aquests diners perquè el PlayStation Plus, tio, ja s'ha de pagar, o si no vindrà un japonès a casa i es fotrà a dormir al teu llit, és a dir, perquè ara ja res et pertany. És a dir, en el moment en què signes el PlayStation Plus, si et deixes de pagar, vindran, el teu fill serà traslladat a Japó, tio, i ja no serà teu. I el que he fet és crear, doncs, un temacle. Un temacle basant-me en una conya interna que tenim amb el grup de tres paios que van crear un TikTok una vegada i van fer història de l'audiovisual espanyol, i jo he decidit adaptar aquesta cançó, i avui us presento a vosaltres, Ferks and Beats, el tema de l'estiu, que ens farà rics.
6: Hola, jugador. Vinc acompanyada.
7: Nintendo, PlayStation, Xbox.
6: A veure com t'ho explico. Una de nosaltres té els Metal Gears en exclusivitat.
7: Big Boss.
6: Ha pujat el preu i es vol cargar el físic, però tu ni cas.
7: Digue-li, pare.
6: L'altre és una boja que va perdre pasta jugant-s'ho al Game Pass.
7: Vingats.
6: Sembla milionària, però l'únic que queda és vendre's la mare. La tercera és japonesa, porta mega clar.

0: I bàsicament, nois, és això el que ens farà rics. Sí que quan comencem a cobrar royalties, aniré pagant PlayStation a cada un de vosaltres.
1: Com a mínim, dient-se-la a l'Spotty per si ens ha punxat algú, com que ens paguin algú nosaltres.
0: Que si algú la punxa, tio, li retirin amb ells el programa, tio.
1: O que no ens retirin per donar denúncia nostra, tio.
2: S'ha de fer viral, això, no? Com la BB Tricks aquella del quiero chingar.
0: Jo quiero chingar. No, doncs aleshores hem de fer com el vídeo dels tres paios, tio, girant-nos així, el paio aquell amb menys auto, el tio amb menys coordinació motora de la història, tio. Que clarament aquells tres personatges, dos semblen polis o guàrdies civils i l'altre un acabat de divorciar, tio.
2: Sí, sí, el calvo d'estatus, tio, aquell, tio, és poli fijo. Molt bé, doncs fins aquí notes a roda de pàgina.
3: És una portàtil i també molt...
2: I ara, Ali Elmo. Sí, nois, primer Yelmo de la temporada i us volia portar una pel·lícula molt especial. I és especial perquè ha estat un dels èxits més sonats del cinema de terror d'aquests darrers anys.
0: Obsession!
2: Tant per les crítiques que ha rebut com pels calarons que ha generat.
0: 500 milions, Obsession!
2: Us recomanaré Obsession!
1: Obsession és el que teniu vosaltres, amb aquesta pel·lícula.
2: Sí, jo la tinc, de fet, amb aquesta pel·lícula.
1: Jo vull saber, quants cops l'has vist?
2: No l'he vist un cop, només.
1: Un cop?
2: Sí.
0: De fet, però, l'he vist diverses vegades, però quan arriba al 70% torna a començar.
2: Tinc pensat tornar-me a veure-la potser la setmana que ve o la següent. O sigui que...
4: Però no està, encara no està en plataformes, no?
0: No, està a cinema. Sí.
2: Quan ha sigut això un problema, Manol?
1: A veure-la, Pau.
4: Ja no me'n recordava.
2: Correcte.
0: Tipo web.
2: Pel·lícula nord-americana de terror sobrenatural, feta l'any 2025 i estrenada el 2026. Està escrita i dirigida per Curry Barker i compta amb les interpretacions de Michael Johnston, Inde Navarrete... Jo li dic Navarrete, els yanquis diuen Navarretti...
0: No, és
2: Navarrete.
0: No, és Navarrete.
2: Jo li dic Navarrete. Cooper Tomlinson i Megan Lawless.
0: Dic el director és un tio que va començar fent curs de YouTube.
2: Sí.
0: Amb un altre col·lega que és el que fa d'amic toxiquete.
2: Sí, el Cooper Tomlinson.
0: El Cooper Tomlinson és d'això. I que d'aquí va fer el salt a fer un curt i aleshores va fer Obsession. O sigui, Obsession és la seva primera...
2: El curt està a YouTube i està, vull dir, gratis completament, si voleu veure, que es diu... Milken Serial, em sembla que es diu així, la primera pel·li del Curry Barker. Va, primer, petita sinopsi, com faig sempre. El nostre protagonista és el Baron Bailey, conegut com a Bear. En Bear és un noi tímid i ple d'inseguretats que aquestes inseguretats li impedeixen confessar els seus sentiments cap a la Nikki, una de les seves amigues, i que juntament amb l'Ian i la Sara formen un estret grup d'amics que tots junts treballen a la botiga de música local. Amb l'ajuda de l'Ian, el seu millor amic, en Bear finalment practica com declarar el seu amor per la Nikki.
0: I en toxiquete.
2: Però la seva inseguretat i la seva covardia li ho impediran. Frustrat, en Bear decideix utilitzar una joguina aparentment innocent que li havia comprat a la Nikki per desitjar que aquesta l'estimi, obro cometes, més que a ningú en aquest puto planeta. Tanco cometes. Sí, fins aquí la sinopsi.
0: Jo l'hagués explicat, la sinopsi l'hagués fet diferent. És un tio,
2: endavant.
1: Un tio que... És una retalia d'espoilers de bàsquet.
5: Totalment. Ho he explicat al final.
0: No, un paio molt introvertit, enamorat de la que és la seva millor amiga, està passant un batxe i en un moment determinat es troba en la dicotomia de declarar-se-li o no. Ell el truca per fer, perquè fan uns trivials d'aquests de bar, que molen molt d'allò de taules de bar que juguen al trivial i tal. Ell diu que no hi vol anar i tal, i just quan estan parlant, ella li diu: hòstia, m'acaba de caure el collaret per l'aigüera, o no sé com és. Aleshores ell intenta fer el pas de declarar-se-li i va a una botiga d'esotèrica a comprar-li un collar d'aquests de pedres i acaba trobant una història que és el que és més característic d'aquesta pel·li, que és el One Wish Willow, que no sé si ho heu vist, que és una capseta triangular que dins té una branca de sauce, que no sé d'això, que tu trenques i se't compleix un desig. I aquí és on la part del Pau.
2: Sí, sí, com més...
5: Més
2: spoilers, com he dit,
0: no, però si el teu tu expliques quin desig demana.
2: No. Sí.
0: Tu expliques quin desig demana.
2: Bueno, no són, són els primers 10 minuts de
5: pel·li. No és una batalla de
0: Farme, spoiler,
5: de sinopsis.
2: Farmeu d'espoilers.
0: D'entrada dic que ella està increïble.
2: Jo és que crec que ho estan tots.
5: Ha triomfat moltíssim, no, ella?
2: Està increïble, el tio està increïble. Els dos amics, aquest que és el col·lega del director, diu, està aquí perquè és el col·lega del director, sí. Ho fa molt bé, també.
0: El toxiquet, sí.
2: Jo crec que això és el que...
0: Sí, a més, perquè els quatre amics treballen a la mateixa botiga de... A la mateixa botiga de música.
2: De música, sí.
0: Que el pare d'ella és l'Andy Richter, que és la mà dreta del Conan O'Brien. El tio, saps que habitualment sí. els còmics americans tenen com el
1: sidekick,
0: el Jimmy Kimmel del Guillermo, i el Conan tenia aquest tio que aquí fa un paper com molt secundari, tio, el tens allà, el tens fent de pare de la noia,
2: sí, sí.
0: Que és el propietari de la botiga. I ells quatre treballen a la mateixa botiga, amb la qual es veuen a diari, comparteixen molt d'això, i clar, si hi ha un canvi de dinàmica es nota un munt. I és com afecta també els quatre. Si sí, està molt ben parit.
5: Fes, perquè, bueno,
2: jo ara anava a exposar la meva opinió sobre la pel·lícula. Vull dir,
0: endavant.
2: Jo dic que per mi aquesta mena de pel·lícules són les que em fan recuperar la fe en el cinema. Obsession demostra com es pot tenir èxit i triomfar amb una bona història, un bon guió i actors que es creguin el que fan i un director amb una idea clara. És igual si no tens un gran pressupost al darrere. De fet, no tenir una muntanya de calés fa que et vegis obligat a esmolar l'enginy. És d'aquelles pel·lícules on la por la genera no tant els típics jumpscares, que n'hi ha i de bons,
0: sí.
2: Sinó la sensació creixent de que aquí hi ha alguna cosa que no rutlla, alguna cosa que no és natural.
0: És la història, o sigui, és la incomoditat el que va fent.
5: Estaríem al nivell de la primera part de la pel·lícula que hi ha Herètic.
0: Sí, és un punt aquest.
5: Com es diu la
0: sí. Herètic del Hugh Grant.
5: Hugh Grant, gràcies.
2: Hugh Grant, sí.
0: És el punt,
5: és aquest punt incòmode.
0: No, és que tu veus el que passa.
2: Que allà no hi ha res sobrenatural, Herètic. No.
5: Ja, en
2: aquell punt.
0: No ho acabes de saber fins al final, eh?
2: No, en el punt que diu el Magí, aquell primer herètic, la primera meitat de l'herètic, no, allà no hi ha res sobrenatural.
5: Res.
0: No, però aquí és el punt aquest de jugar amb la màgia no existeix, el concepte aquest no d'això, i amb la és que per això dic que ella ho fa molt bé, perquè l'actuació d'ella i ell fan que et vagis frustrant i et vagis incomodant cada vegada més, perquè veus que ell se n'adona que alguna cosa no funciona, però com que ell té el que ha volgut, ho va allargant, saps? I és el punt aquest que es va tornant tot molt incòmode i molt incòmode i cada cop més incòmode. És
4: de
0: molt...
4: De fet, jo quan vaig anar a veure la pel·lícula, jo pensava que la dolenta era ella, i quan surts dius no, el que és un impresentable i un
0: infi
4: és ella, sí. Clarament ella és una víctima.
0: O sigui, el millor moment, el moment més llullero per mi de tota la peli,
5: a veure, no,
0: és una trucada
5: és
0: de moment, telèfon.
5: No,
0: és una trucada de telèfon.
5: Va, bé, sí. Ja està. Jo aquesta la vull veure, i segurament molta gent que ens escolta la vol veure també. Guillermo Pau, tu poses nota. Li pots posar aquesta, si us plau, perquè a més a més, amb tal com estàs parlant... estic corrent massa, oi? Perdona.
2: Encara queda. Dir que el Curry Barker aconsegueix agafar el concepte de monkey paw o pota de mico i interpretar-lo per denunciar la masculinitat tòxica i la violació del consentiment i la pèrdua total del lliure albir. La part més reconfortant potser sigui veure el butxí esdevenir la víctima de la seva pròpia fantasia, sense que per això deixi de ser en cap moment, i vull recalcar-ho, el dolent de la pel·lícula. Ho dic perquè això no ho he entès. Hi ha gent que diu no, que és la víctima. No, és el dolent de la pel·lícula.
0: Oh, i tant.
4: Totalment.
2: I de fet crec que queda bastant clar. Vull dir,
0: no, però és si que no és a la meitat de la peli...
2: És críptic o no?
0: Sí, sí.
2: No, no,
0: vull dir. En el moment de la trucada li diuen, per solucionar-ho has de fer això. I el tio...
2: sí, sí, sí. En resum, Obsession actua com a recordatori de la diferència entre estimar i ser estimat i posseir i ser posseït, i de com de perillós és quan aquests termes es confonen i estem parlant d'éssers humans i no pas d'objectes. A mi m'ha semblat brillant, com us he dit, per mi és clarament una de les millors pel·lícules de terror dels últims anys. Molta gent va posar pels núvols Barbarian, Weapons o Talk to Me, però al meu parer Obsession està un o fins i tot dos esglaons per sobre d'aquestes.
0: És...
4: Sí, sí, jo estic...
2: per tot això Obsession és un 10, el primer de l'exterior.
4: Tinc un disclaimer
2: i és que hauria d'haver posat més 10s en el Yamo. O sigui, jo sóc molt d'aquests de gent que el magi odia de la perfecció no existeix i per tant no es poden posar 10s, però jo entenc que a l'hora de fer reviews has de posar 10s, encara que òbviament filosòficament la perfecció no existeix, és veritat, però s'han de posar 10s. I per exemple a Midsommar li vaig posar un 9. Crec que Midsommar
0: era un 6.
2: Hauria de ser un 10 també.
5: Un 10, molt bé.
2: Hauria de ser un 10.
0: Era un 6, no?
4: Obsession és millor, és millor.
0: Obsession és molt millor i no és un 10, i et diré per què no és un 10. No és un 10 perquè Tarantino ha fet algo que, a part de ser ara un sionista...
2: A part de matar palestins.
0: A part de ser un sionista que repapieja, ha fet algo que és que ha convertit en tendència els diàlegs quotidians, no? La quotidianitat, una mica el que feien els Manels amb la música, no? El costumbrisme. El costumbrisme a nivell de diàleg, que s'ha de ser molt bo per fer-ho. I a vegades, quan intentes fer algo així, si no ets molt bo no et surt.
2: No m'estàs comprant, Pau.
0: No t'estic comprant, t'estic donant la meva opinió. I aquesta peli... hi ha un punt d'intentar fer això i a vegades no se'n surt. I el col·lega, que sí que està aquí perquè és el col·lega no sé quantos, el Cooper Tomlinson, jo el trobo un punt sobreactuat. Un punt. Però ja et dic, a mi la relació d'ells dos i tot el que va passant la trobo fantàstica. O sigui, és d'això, és un 8. No és un 10, és un 8.
2: Bueno, pel Manuel entenc que...
5: El Lolo, tu cap on te'n vas més? Cap a...
4: No, jo un 10 com una casa. És que no sabria com millorar aquesta pel·lícula. Vull dir, és que per mi
2: és molt complicat.
4: El que vol fer... és que la perfecció és molt subjectiva. Vull dir, jo crec que el que vol fer el director i el que vol mostrar a la gent i el que vol comunicar, tant que ho fa perfecte. Per mi, per mi. Jo crec que no, és que és immillorable per mi. Que dius, no, és que a mi m'agrada més una mica més d'acció. Ja, bueno, això és la teva opinió.
0: Però fos que té una altra pel·li, sí, el que parlàvem del videojoc.
4: Però el que fa, ho fa molt bé. I té molts detalls, la pel·lícula té molts detalls que quan veus una revisió té detalls que... Vull dir...
0: Hi ha una escena que ha sortit a les xarxes d'un diner que estan tenint ell una conversa... És que això amb altres actors potser no hagués sortit tan bé. Per això t'ho dic, que per mi part del mèrit són ells dos.
2: Jo deixa'm abans d'acabar dir que el Néstor i el Magí que se la mirin, perquè malgrat que és veritat que és terror sobrenatural, perquè òbviament passen coses que òbviament no poden passar a la vida real, però tot, o sigui, no us penseu que és fantasmes i coses d'aquestes, vull dir, mireu-la.
0: No, és màgia, és màgia, vull dir, és algo que es compleixen els desitjos, vull dir, al final és...
5: Jo aquesta la vull veure fortíssim. Sí, aquesta...
2: Pues ja està.
5: Mil ganes.
2: Molt bé, pues fins aquí a l'Yelmo.
0: Però de camí som ara, sí, un 10.
2: Puto hater, eh? Dona't per una pixelània, nois?
0: Oh, la sí, pixelània. Si el Magí no li deixem fer la pixelània, em porta dient al xat, nois, tinc unes ganes, m'estic fent pixelània,
5: ha sigut un estil brutal, pena, tio.
0: A part, ara el Lolo també s'està morint de ganes de comentar.
5: Clar, això, Lolo, sí, entra aquí, no, la Pixelania també o no, Lolo?
0: Sí.
4: Jo, sí, és que jo estic molt emocionat.
5: A veure, jo arrenco de tota la cosa que he anat provant i jugant aquest estiu. Avui volia portar-vos la review àgil i fresqueta del primer joc que em vaig passar aquest estiu, que és el 007 First Light. Gens bon, fresquet i bo. M'agrada molt com el defineixen en molts jocs que he escoltat. Crec que és molt fàcil caure-hi en aquesta descripció, que seria, és una barreja molt bona entre Hitman i Uncharted. Recordem que aquesta generació no hem tingut un Uncharted i
2: té una pintada Tom Holland, aquell bon, tio.
5: Molt forta, sí. Està desenvolupat precisament per IO Interactive, l'empresa que s'encarrega dels Hitmans, i això, intríngules de la desenvolupadora, tenen diversos headquarters. Bueno, headquarters no sé on està, però on s'ha desenvolupat principalment aquest és a Barcelona. Això fa especial gràcia. Segur que el Lolo coneix a diversa gent potser implicada per aquí, no? I jo, fent l'anàlisi del joc i l'experiència, us he dit que és un joc que és fresc i que és d'aquests jocs que costa trobar el moment per aturar la partida. Sabeu què vull dir, no?
0: Veus? Joc del Néstor, tio.
5: Vas fent pam, pam, ara comença...
1: Sí, a més,
5: si haguessis fet cada mes 50 euretes a un racó...
0: Comprar és ahorrar.
5: Doncs el joc es divideix en tres blocs diferents, no? Tres estils o tres moments diferents que es van repetint, una mica el loop del joc, en el qual tens, per una banda, moments d'investigació, i això és molt, molt Hitman, no? Et pots anar-te, ja no disfressant, però sí que, bueno...
2: Soy el señor de incógnito.
5: Tens aquest botó que pots llançar mentiretes en algun moment.
2: Tens un tipus de pirata, no? D'indi.
5: Ningú buscarà un pirata aquí.
0: YMCA, no? Tens tota l'auca, tio, dels Village People, tio, per triar.
5: Aquesta, la primera fase és la d'investigació, que és la d'escoltar, mirar, agafar informació. Pots fer el típic de seure en aquest banc, en aquí, i escoltar aquesta conversa, i amb aquesta conversa ara ja sé que hi ha el germà de no sé qui està implicat, on necessiten un fotògraf.
2: El diari amb els dos forats el tens.
5: Aquest ítem no.
0: Si no hi ha una escena on el tio parla en alemany i a sota surt el subtitulat perfecto alemán, tio.
5: Per una banda, investigació. L'altra, la segona pota de tota aquesta equació seria la infiltració. En aquí sí que hi ha, un cop ja tens tota la informació o part de la informació, tu ja pots abordar, no?, com entrar en les zones o en les àrees que ja clarament no pots, ja et buscarien o ja t'atacarien, no?, o et retindrien. I després hi ha les fases on directament ja tens aquí combat i acció.
0: Lo del germà et serveix per entrar? És a dir, si saps que el germà està en aquella...
5: Sí,
0: porta...
5: dient el germà... No.
0: O sigui, per entendre, el teu germà em diu que te'n vagis cap allà i aleshores
5: sí,
0: el guardes allà
5: un,
0: i tu...
5: Sí, estan esperant o arriba tard el reporter de no sé quina, de quina revista, tal. Doncs, pues, a que no ha arribat el reporter d'aquesta revista? Ja sóc jo, saps? Te'n vas cap allà i... Sí, llego tard. Bueno, jo l'he jugat sempre a aquests jocs, intento jugar-los amb versió original, i val a dir que té una... en anglès british, d'aquests que arissa el pèl de lo sexy que és tot això.
2: Home, la part que jo
5: poden... Sí. Brutal.
0: Aquí el James Bond encara no té tan cregut com per rebentar-se les quartades al minut 1, no? Com fa...
5: No.
0: Casino Royale.
2: Soc James Bond.
0: Sí, ja
2: ho
0: sé.
2: Soc James Bond.
0: Ouch. No, però que hi ha aquell punt a Casino Royale. No, som un matrimoni i tal, i només arriba a recepció. Soc James Bond, tinc un paquet per...
5: No, però té moltes picades d'ullet a les pel·lícules del Daniel i
0: ja són, està, va dient que tota l'estona són les millors pel·lis de James Bond que s'han fet.
5: No, però bueno, això és joc fresquet, ja us dic, els tiretejos estan ben resolts. Sí que, jo que sé, avui dia estem en un moment on els videojocs hi ha gent que busca jocs com molt profuns, amb un ventall molt gran a nivell de sobretot els combats, no? Si jugues aquest joc pels combats, no, de seguida ho trobaràs pobre. Sí que serà on brilla més potser amb el tema de com resoldre cada situació, no? Allò que dèiem, no arriba al nivell d'un Metal Gear, perquè sí que tot és més acotadet, però sí que té tens això, molts els gadgets i tot això, està guai. I el combat és això, és molt fàcil, però resulta molt bé, i els cops són fan mal i o sigui, no, són contundents, està bé.
2: Com a joc d'aventures aquest o l'Indiana Jones aquell?
5: L'Indiana Jones no l'he provat encara, el tinc a casa, el tinc a l'era d'especificar encara.
0: Espero que diguis que és un tronyo, tio, perquè em pillaré el James Bond i no... perquè no hi ha còpies.
5: No hi ha còpies d'això. Bueno, fes el damn digital, tio, és el futur.
4: No. Doncs res, ho diu Sony.
5: Ho diu Sony. Si li hagués de posar una nota, jo crec que per lo fresquet que és, me'n vaig al 8.5, directament un joc allò notable alt, jo, perquè crec que és un joc que podria recomanar absolutament a tothom. T'agradi o no t'agradi el James Bond, vull dir, al final, a veure, és molt James Bond, però que és un estil de joc que us deia, que com que passes de... vas canviant tota estona amb aquest loop de dir, bé, investigaré, infiltro, no sé què tal, i...
0: Sona el leitmotiv, no?, de James Bond.
5: Sí, van sonant, és molt, molt xulo. Tens cotxes guapos, vacilades...
0: No, cotxes guapos, no, Aston Martin.
5: Hi ha de tot, hi ha de tot.
0: I el BMW que va per el gel, amb claus a les rodes.
5: Tí. No, és que no està. És potser el més realista que et pots tirar de cara en aquest joc. Sí.
2: No, res més?
5: No, res més.
2: Molt bé, doncs fins aquí, digues.
5: No, deia el Lolo i la seva proposta, el programa que ve o com, no sé com...
4: Si voleu, sí, que igual anem més llarg el programa. Va. Sí.
2: Doncs fins aquí la Pixelània. I ara, videojocs de paraules.
4: Sí!
0: Aviam si no ens ho trallen.
5: Reaccions de...
1: Ja la cançó impossible, tio.
5: Impossible, tio.
1: 15 cançons, tio, d'un Free Royale.
0: No, farem, aniré a Suno, tio, li diré, vull aquesta cançó a Fendadera, tio.
2: Tenim jocs de paraules.
5: Vinga, va. Aquest vídeo de paraules sempre, el primer de temporada, té... em sento amb moltíssima pressió, nois, moltíssima pressió.
1: Home, és que portes 4 mesos de vacances, teu, aquí...
5: L'he fet fa 2 minuts, saps?
2: Estàs marcant el to de tota la temporada de jocs de paraules.
1: Va, allò que pues... estàs dient pels teus alumnes que no facin dum.
5: Estudiant el dia abans. Vinga, va, diu, s'obre el taló i es veu a una persona... que està obtenint de manera insinuant un suc que genera una sensació de basarda, és a dir, un sentiment de depressió, d'acord? Quan de cop i volta udola i en fa una tercera part. Es porca el taló.
1: Que raste.
5: Nom del videojoc.
0: Suc con terç, però estic intentant suc tristers.
5: O sigui, està intentant obtenir de manera insinuant, d'acord, és molt important, un suc que genera una sensació de depressió, de basarda. Quan de cop i volta udola i en fa una tercera part. D'acord? I està en català, nom del videojoc.
0: És el
5: Captain Suc Basar 2 Udol Fetchters. El Captain Captain Suc Basar 2 Udol Fetchters.
2: Captain Suc Basar 2
5: World Fighters. Udol Fetchters.
0: Suc Basar 2
5: Udol Fetchters.
1: Duríssim.
5: Duríssim.
0: Què tal, per cert?
5: Captain Suc Basar 2. Captain Suc Basar 2.
0: Què tal el Capitán Suc Basar 2?
4: Que té la samarreta.
5: Mira, avui vaig, vaig a la pista.
1: Què tal? Va al Nathan, tio, en realitat, el meu
5: del Nathan. El joc està molt ben precintat. O sigui, amb Switch tinc tantes coses. No,
1: escolti, no,
5: estic intentant deixar de jugar al Splatoon Riders.
1: Deixar de comprar, millor.
5: Sí, no, però he de dir que amb el que he comprat aquest estiu he jugat força, o sigui, ara m'heu preguntat pel Captain Tsubasa, però...
1: I per l'Indiana Jones.
5: L'Indiana Jones no és de l'estiu, aquest no compta. No compta, és d'abans de l'estiu. Però sí, no, ja en parlarem de tot el que porto jugat i per portar aquí. És pel programa.
2: Molt bé, doncs gràcies, Magí, pels fets de paraules. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies pels sabers.
0: Gràcies i bon dia.
2: Néstor Sart.
6: Gràcies, bona tarda.
2: Magí Berneda.
5: Gràcies i bona nit.
2: Manuel Ocero.
4: Petines per tots.
2: I un servidor, Pau Aguilar, us recordo. Bé, no sé si tindrem els mateixos horaris a tot arreu. Aquesta temporada, però jo, per si de cas, us ho recordo. Ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio i a les 10 de la nit a 1359 FM, que també estem disponibles a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify. Que si a part d'escoltar-nos ens voleu veure la cara a YouTube, a vegades apareixen els nostres programes, a
0: també
2: vegades,
0: si no, no, si no ens capen, sí.
2: Exacte. I que si voleu interactuar amb nosaltres ho podeu fer a les xarxes socials, a Twitter, Instagram i BlueSky, @freaksbeats. Moltes gràcies.
6: No te busques una ruïna per una tonteria. Ok. Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tontorro.

0: nacional.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau. Tranquil, vale? Què passa? T'estàs avorrint, o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi la cara?
2: Posem un puto xupa-xup.
4: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus. Escolta'm, has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també. Un, dos, tres.
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cervera aquí, papà. Poquito menos ya, ya arriba, bien.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, Xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
10: I can't wait to get on the road again.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.